0: Gala, tia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, wiki.
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
1: Wow, what the fuck? Jo vull fer la...

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: i Cat Weekend.
1: Yo, X crash out, X

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà el Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icatmans.

y Cat Weekend. Yeah, fuck yeah.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

0: divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. Casa Babylon. El cap de setmana comença i

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: són al·lèrgica al pol·len. Quin contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: De grup de noies no tenim classe, els agrada massa. I la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho dic més d'una vegada.
8: Teniu la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
9: Creu com una de Girl Band?
10: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Hi ha un no, no i no.
10: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony.
10: Hi ha moltes boy bands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venido a escuchar el discurso.
10: Mira,
12: a
11: Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al fons.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà. If you survive these crazy days, I'll jump around and sing a

can't go wrong trying to make things.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes, Icar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers han atès un total de 320 avisos arran del temporal de pluja que ha assolat bona part de Catalunya entre dijous i divendres, principalment a la meitat sud. La majoria d'incidències s'han atès a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Una vintena d'actuacions han requerit el salvament de persones. El telèfon d'emergència 112 al seu torn ha rebut 663 trucades i s'han generat més de 500 incidents a causa d'aquestes pluges intenses, principalment per inundacions o per petició d'informació. Els municipis amb més comunicacions han estat Tortosa, Ulldecona, Amposta i Tarragona. I coneguem ara com poden evolucionar aquestes tempestes en les properes hores. Anem a veure la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
3: Pendents dels ruixats que han tingut lloc aquesta passada nit i matinada a les Terres de l'Ebre, però en general al matí de dissabte es presenta de treva. Amb molta nuvolositat, a partir de mig matí i migdia, sobretot, tindrem el creixement de molts ruixats davant de tot el litoral català que a poc s'aniran endinsant terra endins, inicialment afectant el litoral prelitoral i compte perquè puntualment ho faran amb molta intensitat. A la tarda, els ruixats afectaran a la Catalunya central, Pirineu i Prepirineu. També seran molt més aïllats, molt més esporàdics, però n'hi han acompanyats de tempesta. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè la inestabilitat encara no ha acabat. I tot plegat amb unes temperatures que a les hores centrals del dia es mantindran molt semblants a les d'ahir divendres, i és que els valors més elevats en prou feines passaran dels 26-27 graus.
2: I en plana política, el president Pedro Sánchez obre un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral, tot i que sosté que aquest divendres encara no està en aquesta pantalla. Arran d'aquesta no aprovació dels decrets, 800 persones han protagonitzat dos talls de circulació a Barcelona, una a l'Avinguda Meridiana i una altra a Plaça Espanya. En total, 800 persones, com diem, segons xifres de l'Ajuntament. Els manifestants han exhibit una pancarta amb el lema «Cauen els decrets, bloquegem-ho tot». En el cas del tall de Plaça Espanya ha durat una hora i mitja, mentre que el de Meridiana ha durat dues hores, i les dues protestes, això sí, han transcorregut sense incidents. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tarraquarena plaça de Tarragona. Les dues jornades es podran seguir en directe a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en bàsquet, victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les tres jornades disputades. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Doncs res, una setmana més, eh? Aquí les setmanes passen ràpid, eh? Fa res estàvem fent el programa la setmana passada i ara ja tornem a ser aquí, què et sembla?
2: Sí, sí, a més, entre tants actes i festes majors...
1: Sí, no, i això no s'acaba mai, però està bé, està bé. Estem en un sector imparable, imparable. Escolta'm, llum vermella, que comença el programa.
2: Som-hi.
1: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
2: Hola, Amadeu, hola a tothom. Aquest Festa Festa l'hem penjat el divendres 2 d'octubre de 2026. Una jornada ben especial perquè celebrem la Diada de la Mare de Déu de l'Acadèmia, patrona de la ciutat de Lleida. I atenció, perquè aquest és el programa número 865 de la nostra etapa digital i el 2654 de tota la nostra trajectòria.
1: Com sempre, ens podreu trobar al nostre web www.festafesta.cat. Avui enviem una salutació especial a tots els veïns i veïnes de Corçà, de Sudanell, de Medinyà, de Riudecols, que aquest cap de setmana estan de festa.
2: I pel que fa als continguts d'avui, el nostre reportatge central ens portarà cap a la comarca de l'Anoia per descobrir tots els detalls del festival Mort de Riure, de Copons.
1: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona, de la bona, de la bona de debò. Tradició i molt de ritme, ja ho veureu. Ens acompanyeu?
2: Comença el Festa Festa.
3: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
1: Us recordem que podeu seguir tota la nostra activitat diària a les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i pel nostre canal de Telegram. I per descomptat teniu tots els continguts i àudios actualitzats a la nostra web, com sempre, però també podeu accedir-hi des del portal del Tornaveu i des de la web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
2: I una salutació molt especial a totes les persones que ens escolteu des de les plataformes digitals com Spotify, Apple Podcast o Overcast. I un agraïment també molt sincer a les emissores de ràdio que setmana rere setmana ens emeten i fan possible que arribem a totes les comarques del nostre país.
1: Avui tenim un programa ben complet, l'actualitat associativa amb l'Emma Robres, la visió castellera amb la Sara Soriol, les dites i refranys amb el Víctor Pàmnies, la narrativa oral de l'Albert Estengre, la sopa de cançons amb en Noé Ribas i les històries de gegants amb el Nico Alonso i la Berta Miró. Però ara és el moment de conèixer una iniciativa cultural ben singular. Ens traslladarem a Copons per descobrir la proposta del festival Mort de Riu.
3: Festa, festa!
4: Amb Laia Camproví
5: i Amadeu Carbó.
3: Festa Festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
2: Un dels grans temes universals que més respecte, inquietud i fins i tot por desperta és, sens dubte, la mort. Tot i ser l'única certesa absoluta que compartim tots els éssers vius, la societat contemporània ha tendit a amagar-la, convertint-la en un tabú incòmode, un silenci incert o una realitat difícil d'abordar amb naturalitat. Però què passa quan decidim trencar aquest silenci i mirar-la de cara? I sobretot, si en parléssim des de l'humor, la celebració i la creativitat? Aquesta és precisament la proposta trencadora del festival Mort de Riures, una iniciativa pionera que transforma la reflexió sobre la mort, el dol i la finitud en una experiència cultural, participativa i, sobretot, profundament desacomplexada. Lluny d'enfocar-ho des de la frivolitat, el festival utilitza la comèdia i l'art com a eines d'alliberament i d'enfrontament amb les nostres pròpies pors. Des de fa 4 edicions, el municipi de Copons acull aquest esdeveniment singular. Entre els seus carrers i espais emblemàtics es desplega una programació multidisciplinària que combina espectacles de teatre, arts escèniques, música en directe, xerrades, tallers i espais de conversa. Amb tot plegat, es reivindica que el riure i la ironia no només són compatibles amb el respecte, sinó que són instruments valuosos per humanitzar el tema. Alhora, aquesta cita posa en valor el territori i la vida rural, demostrant que els pobles petits tenen una gran capacitat per generar propostes valentes, acollidores i capaces d'esdevenir autèntics referents culturals. En aquesta nova edició, el Festival Mort de Riures continua eixamplant els seus horitzons i consolidant una identitat pròpia molt marcada, oferint un equilibri entre entreteniment, pensament crític, memòria i tradició. per entendre com es construeix un espai d'aquestes característiques i quina reflexió hi ha al darrere, hem volgut conèixer més a fons el projecte i la gent que el fa possible. Per això avui parlem amb Oriol Pi, un dels coordinadors del festival, que ens descobreix les claus d'una iniciativa que ens convida a canviar la perspectiva sobre la mort, sense perdre l'empatia i la solemnitat, però sense renunciar, tampoc, al poder terapèutic d'un bon somriure. La mort és un tema que tradicionalment s'ha viscut des del silenci o la solemnitat. El festival planteja una mirada alternativa.
5: Un festival per a tots els públics, en què la cultura és la porta d'entrada que genera preguntes, que genera reflexions, que incentiva el diàleg per trencar aquest tabú que tenim a la societat, que és la mort.
2: La programació també veu de tradicions i celebracions vinculades al cicle de la mort, molt presents en la cultura popular.
5: El Festival Morts de Riure de Copons ve del Festival Somriures, un festival d'arts escèniques de carrer que vam crear a Copons, del qual ens faltava l'ànima i l'essència. No hi trobàvem sentit en aquest festival, ja que era un festival que podries trobar tot arreu. Vam creure oportú posar-li una temàtica que tingués sentit en el municipi i que tingués identitat pròpia. I aquí va ser quan vam crear el Festival Morts de Riure. Per puntualitzar, el projecte neix amb la Nit de les Ànimes, aquest ritual, aquesta celebració que fem el dia 31. Després d'alguns anys d'haver fet aquesta celebració, ens anem compte que volem parlar més sobre la mort, no? Que no només s'ha de parlar un dia, sinó que se n'hauria de parlar sempre, i és quan nosaltres agafem diferents propostes, dintre de les quals agafem el festival existent, com hem comentat abans, i el transformem en Morts de Riures. A part, també, aquestes xerrades, aquests col·loquis, aquestes activitats escolars, no? Per poder arribar a tot tipus de públic i que tot tipus de públic pugui trobar el seu tema per poder-ne parlar, no? No tots ens agrada escriure, no tots ens agrada el teatre, no? I, per tant, intentem tocar tots els temes possibles, des de totes les temàtiques, vull dir, per poder parlar sobre la mort.
2: Més enllà de la temàtica, el festival s'ha convertit en una proposta cultural que implica tot el municipi.
5: Fer un festival en un micropoble com el nostre permet tenir una relació molt més directa amb els mateixos artistes, amb els creadors, amb el públic en general, i fa que els veïns i veïnes no sigui un simple públic, sinó que formi part d'aquest mateix festival. Per tant, això fa que també sigui un festival arrelat i real en el municipi, no? La gent participa cosint banderoles, decorant els carrers, deixant-nos els baixos de casa com a espais escènics, etcètera, etcètera, no? Per tant, fa comunitat i fa poble, no? Això és una cosa molt important que ens dona el festival i el projecte en si, no? Reptes que tenim, doncs, són molt clars. És falta de recursos o recursos limitats, podríem dir, i equips petits perquè són molt pocs. Però aquests reptes, aquesta falta de recursos i aquests equips petits ens provoquen, no, que tinguem una mica més d'augment de la creativitat pròpia. Per això acabem creant com els microespectacles que hem fet pel festival, aquests espais escènics que són els baixos de les cases, que ocupem les places, ocupem els carrers, no? I clar, això ens passa, doncs, perquè nosaltres no tenim grans sales d'actes ni grans sales de teatre, etcètera, etcètera, no? I per tant, aprofitem, no, l'entorn que tenim per donar valor a aquest entorn i per donar valor a això que estem fent, no? I demostrant així que els micropobles, no, també tenim capacitat de proposar propostes artístiques d'un nivell de qualitat, no? A més, sense malbaratar zero diners.
2: Un dels objectius del projecte és normalitzar la conversa al voltant de la mort i arribar a públics molt diversos.
5: Doncs respecte a això, podríem dir que sí, hem vist un canvi. Hem vist un canvi, sobretot, a la canalla del municipi, per exemple, no? Que a l'hora de parlar sobre la mort tenen una mirada molt més oberta, sense tants tabús. Hem vist que la gent del poble, que al principi deia que això no tindria durada, que no tenien clar el canvi de rumb per parlar sobre la mort en aquest festival, bueno, no ho veien clar, no? Veiem que ve, que repeteix, que agrada les iniciatives noves que anem aportant, i no només ens passa en el festival i amb la Nit de les Ànimes, sinó que també passa a les altres activitats que fem, no? Les altres activitats que fem durant l'any, xerrades, col·loquis, presentacions de llibres, veiem que cada cop ve més gent en aquestes coses puntuals que també fem, no? I, per tant, això ens indica, no, que hi ha un interès i que la mirada, a poc a poc, va canviant, no? I, per tant, estem contents de poder participar en aquest canvi de mirada.
2: Cada edició incorpora noves propostes per arribar a públics diversos i mantenir viu l'interès del projecte.
5: Bé, doncs podríem dir que nosaltres hi treballem tot l'any. Som un grup divers, amb diferents mirades, i això ens ajuda també a poder innovar. L'any passat vam crear En Trànsit, que aquest any es consolida com una línia pròpia del festival. Utilitzem els baixos de les cases, que ens cedeixen els veïns i veïnes, com espais escènics. Aquest any tenim un espai de microteatre, de producció pròpia. Tant el guió, la direcció, com les actrius són del poble. Tindrem també un microcinema, una proposta de cant al voltant dels finals de vida, de tradició polifònica, i també tindrem dos espais més d'exposicions de veïnes del poble, una de pintura i l'altra de creació de teles amb estampació natural. Aquest seria un dels grans actes del festival. També donem continuïtat als tallers d'escriptura i il·lustració. Creiem important el treball en altres àmbits que no siguin, doncs, el teatre i el circ, no? Continuem treballant amb l'escola i amb la mediació amb els infants. I el que tenim molt clar és que volem donar una continuïtat, no?, aquesta forma de treballar que combina les companyies amb un prestigi, amb les companyies de creació emergent i, sobretot, amb aquesta producció pròpia, no? Per això també portem els espectacles de Dues Ales, Un Buit, Rosetta i La Funerària. Són espectacles de diferents àmbits, des del circ, més teatrals, musicals, i que, bueno, que el que intentem, no, és que cada programació tingui un sentit, no? Que cada proposta que aportem, no, tingui una mirada diferent i generi alguna mena de conversa, no, i experiència al voltant de la mort.
2: Moltes gràcies, Oriol Pi, per acompanyar-nos als micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara seguim endavant amb el programa.
1: Festa. I ara fem una aturada per escoltar el primer tema musical. Hem programat La nostra història, de la Judith Nederman amb El muchacho.

0: Hem escoltat La nostra història, una col·laboració plena de sensibilitat i de ritme entre Judith Nederman i el Muchacho.
1: I ara connectem immediatament amb la redacció del Tornaveu per saber què vull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta una setmana més les notícies del Tornaveu. Endavant, Emma.
2: Festa, festa!
3: Les notícies del Tornaveu.
4: Vila-seca es convertirà el pròxim 3 d'octubre en el punt de trobada del món bastoner català amb la celebració de la 51a Trobada Nacional de Ball de Bastons a Catalunya. Una jornada que portarà al municipi colles d'arreu del país i que servirà per compartir danses, músiques, vestuaris i tradicions. L'esdeveniment s'emmarca en la celebració del 50è aniversari de l'Esbart Dansaire Ramon Dolzina de Vila-seca. La seva presidenta, Mar Melero, ens explica com una trobada com aquesta supera tota expectativa que tenien per aquesta commemoració.
5: Quan vam imaginar quin tipus de trobada podíem fer per celebrar el 50è aniversari, vam pensar que per què fer una trobada de quatre colles quan podem tenir una trobada molt gran, no? Amb moltíssima gent, que això és el que havíem somiat, poder fer que aquella plaça que anirem a acabar, doncs, que sigui plena de gent ballant alhora.
4: L'organització preveu un programa que s'estendrà durant tot dissabte i que tindrà el seu moment central a la tarda, amb 6 cercaviles simultànies pels carrers de Vila-seca que confluiran en una gran ballada conjunta al Parc de la Riera. A part de les 62 colles catalanes participants, destaca la presència d'una de Viana de Castelo, seu de la primera trobada internacional de ball de bastons. Ha estat convidada per l'Esbart i la coordinadora de Ball de Bastons com a mostra d'agraïment per la bona acollida i per haver fet del Ball de Bastons un llenguatge universal. Els cineclubs prenen el paper protagonista amb una nova edició de la Setmana del Cineclubisme, esdeveniment que té lloc a la Filmoteca de Catalunya. Del dimarts 6 al diumenge 11 d'octubre se celebra, doncs, la 13a edició, que oferirà 6 sessions presentades per representants de la Federació Catalana de Cineclubs. Es tracta de la gran ocasió dels cineclubs per trobar-se, veure cinema i debatre. L'elecció d'aquests 6 films ha estat fruit de l'aportació i les idees de diversos cineclubs i persones, sempre, però, amb un mateix criteri, com explica Àlex Portolés, president de la Federació.
6: Són aquests 6 dies on s'ofereix una programació que al final és molt eclèctica, amb un criteri, òbviament, cinèfil, i que és una miqueta mirall de la traducció dels cineclubs.
4: Durant la setmana, la Federació també atorga els premis José María Núñez, que reconeixen la tasca dels cineclubs i les seves activitats. Així, organitzat en 4 categories, seran entregats els guardons al millor fet cineclubista, al cineclub L'Opergui de Miravet, a la millor pel·lícula catalana de l'any, el film Sorda, d'Eva Libertat, l'Internacional, el director Eugene Green i, finalment, l'honorífic a l'exhibidor garriguenc Josep Maria Miró, responsable del cinema L'Ambra. Des de la Federació esperen que la setmana pugui ser un retorn a la feina feta per la Filmoteca i el públic, element imprescindible del moviment cineclubista.
0: Moltes gràcies, Emma Robres, per apropar-nos un cop més a tota la informació del teixit associatiu. Et retrobem la setmana vinent.
1: I del món de les entitats passem directament a les places castelleres. Connectem amb en Carles Esteve per repassar les millors diades i l'estat de les colles al baròmetre casteller.
3: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
3: Disset novetats estrella en un cap de setmana d'èxits ben repartits.
7: Hola, companys, una setmana més per explicar-vos aquí les novetats de la darrera setmana del baròmetre casteller. Anem a pams. Els Minyons de Terrassa han sumat el primer 5 de 9 de l'any i, a més, han recuperat el Pilar de 8 carregat. Per la seva banda, els Castellers de Barcelona han recuperat el 3 de 9 carregat. Els Castellers de la Vila de Gràcia han recuperat el 5 de 8, mentre que els Castellers de Lleida han presentat el 7 de 8 i la Jove de Barcelona el 9 de 7. Figueres i Cerdanyola han recuperat el 2 de 7. Els Castellers d'Esparreguera, vencedors de la jornada de Torredembarra del concurs, han descarregat el primer 5 de 7 amb l'agulla de la seva història. Els de Sarrià han fet per primer cop el 3 de 7 amb l'agulla i, paral·lelament, els de Caldes han estrenat el 7 de 7 i han recuperat el 3 de 7 amb l'agulla, mentre que els els maduixots de l'Au Maresme han estrenat el 4 de 7 amb l'agulla. Per la seva banda, els del Prat del Llobregat han recuperat els 7 pisos a encarregar el 4 de 7. Finalment, s'han presentat la colla castellera del Callà amb els primers 3 de 6 i 4 de 6 de la nova formació. Ara, al Baròmetre Casteller, hi ha 98 colles actives. Això és tot per ara. Si voleu consultar la classificació sencera, la trobareu disponible en línia al baròmetrecasteller.cat.
0: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquest Baròmetre Casteller.
8: Festa, festa!
1: I per agafar forces abans de la següent secció, escoltem la segona proposta musical del programa. Des de les Illes Balears arriba el grup Changuito amb el seu encomanadís Canta amb mi.

0: Acabem d'escoltar el Changuito amb aquest Canta amb mi.
1: Festa, festa! I ara obrim la nostra finestra a la saviesa popular del món de les parèmies de la mà del nostre expert paremiòleg, Víctor Pàmies. Avui ens descobreix el sentit i l'origen d'un refrany ben curiós.
2: Fes ta festa.
3: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
4: Val més ser cap d'arengada que cua de lluç. O val més ser amo d'un ou que mosso d'un bou. O val més ser un ocell de bosc que un ocell de gàbia. O val més ser un petit amo que un gros mosso. O val més ser un petit pagès que un gran masover. D'una manera general, podem dir que és millor tenir una posició alta en un nivell baix que no pas una posició baixa en un nivell alt. O dit d'una altra manera, que val més ser primer de la segona classe que l'últim de la primera. I encara, amb unes altres imatges, millor és ser petit i lliure que gran i esclau. Sembla clar que dependre de nosaltres mateixos ens ha de reportar molta més llibertat i poder de decisions que haver de dependre d'un centre de poder que és lluny físicament i també pel que fa a interessos.
0: Quanta raó, i tant que val més ser cap d'arengada que cua de lluç. Moltes gràcies, Víctor Pàmies. Com sempre, un goig. Abans d'entrar en el darrer bloc de seccions, escoltem una tercera proposta musical. Des de Menorca, el grup Pèl de Gall ens presenta Ja no tenim por.

0: digues escò.
1: Hem escoltat Els pèl de gall amb aquest Ja no tenim por. I ara continuem amb la força de la narrativa oral i la imaginació. Benvingut, Albert Estengre, als teus contes i mentides.
2: Festa, festa.
3: Contes i mentides.
2: Amb la col·laboració de VilaWeb.
3: Amb Albert Estengre.
4: Diu que una vegada hi havia un noi que no tenia por de res. Però de res, de res. Era en Pere. Ja des de ben petit, quan va néixer, varen veure que el noi no plorava per res de la que li passés. Tothom l'espantava perquè els hi feia gràcia que un nen petitó plorés una miqueta, encara que fos. Però res, de cap de les maneres en Pere plorava. Res, era en Pere sense por, no li feia por res. Un dia, de gran, ja era gran, ja era bastant ganàpia, va decidir anar-se'n a buscar la por. En el seu poble i a la seva família i els seus amics mai ningú li havia ensenyat què era la por. I hi havia molta gent que en tenia i deia, jo vull saber què és la por. Diu, oh, la por és una cosa molt greu. Sí, però jo vull saber-ho, perquè no ho sé. Ai, mare meva, i què puc fer, què puc fer, què puc fer? En Pere sense por, en Pere sense por, en Pere sense por. Se'n va anar de viatge. Ja tornaré, quedeu, quedeu en pau, que jo vaig a veure què és la por, i quan ho sàpiga ja tornaré, perquè jo vull ser normal. I en Pere sense por se'n va anar caminant, caminant, caminant, i va arribar al mar, a la vora del mar, i per tot allà on passava anava preguntant si algú li podia fer por, i algú va mirar d'espantar-lo, però tothom l'engegava dida, perquè és que no tenia por ni s'espantava de res, de veritat, Va arribar allà, arran de mar. I arran de mar li van dir, si vols saber què és la por, vés-te'n en aquell castellot. Un castellot que hi havia al damunt d'un turó que donava cap a mar. I què li passa en aquell castellot? És normal, no? Diu, no, en aquell castellot hi ha un fantasma. Hi ha un fantasma que no deixa que ningú hi passi una sola nit. I el rei ha dit que si algú hi passa una sola nit, es podrà casar amb la princesa. Només que hi passi una nit sola. Sencera, per això? Exacte, sencera. I el noi va dir, sí, ja hi aniré jo. I s'hi va plantar. I en allà va veure que hi era un castellot, un casalot gros, grossíssim, brut, brutíssim, perquè és que ningú gosava entrar-hi per res. I quan ell va entrar, va trobar dos soldats a la porta. I aquests dos soldats, quan li varen preguntar, que et quedes aquí aquesta nit? Doncs aquests dos soldats, quan ell va dir que sí, varen fugir corrents de la por que tenien de què teniu por? Va preguntar ell. I els soldats ja no hi eren. Allò no feia por. Sí que era brut i vell, però és que... Esclar, si no hi anava ningú a arreglar-ho. He de passar la nit en aquí, va pensar. Doncs me'n vaig cap endintre. Va arribar allà on hi havia una llar de foc, que era la cuina, el primer que va trobar. Hi havia quatre troncs de llenya, va començar a fer foc amb la llenya, i allà es va engiponar una mica un lloc per dormir, un cau per jeure. I allà, quan es va fer fosc, es va estirar davant del foc per no tenir fred i, vinga, a dormir. I va dormir de seguida, sense tenir por, i feia por estar allà dintre, perquè feia por. I tot d'una, quan ja havia fet el primer son, aquell noi va sentir un crit. Es va despertar. Què passa? Ai, que caic! Ai, que caic! El noi va voltar per tota la casa, no va veure ningú, va obrir finestres, no hi havia ningú, el poble allà lluny, llunyíssim, i la veu que de ben a prop anava dient ai, que caic! Ai, que caic! I tant es va empipar que el cap d'avall va dir doncs cau d'una vegada i deixa'm dormir. I se'n va anar cap a joc, al llit. I quan es va tapar, abans de dormir-se, va tornar a sentir «Ai, que caic, doncs cau!» I cataclac va caure. Per la xemeneia va sentir «Cloc, cloc, cloc, puf!» I al damunt del foc, vet aquí, que va caure en una cama. Una cama grossa, una cama que amb ell li arribava fins aquí, més amunt del nas, La va agafar perquè no es cremés, que no fes pudor de cremat, i la va llançar allà amb un costat. Es va posar a dormir i al cap de poca estona ai, que caic! Una altra vegada, ai, que caic! Ai! El noi va tornar a mirar a veure d'on venia la veu i va decidir que allò no podia ser normal, que havia de ser el mateix d'abans i que era una cosa estranya, però com ell no li feia ni gota de por, Ai, que caig, doncs cau d'una vegada i deixa'm dormir, va tornar a dir. I es va estirar i es va dormir. I abans de clocar tots dos ulls, vet aquí que cloc, cloc, cloc, cloc, per la xemeneia em va caure una altra cama. També igual, l'altra, una era a la dreta i l'altra era a l'esquerra. La va llançar a sobre de la primera cama que ja tenia. Al cap de poca estona ja podeu comptar. Una altra vegada aquella veu, ai, que cai, cai, que cai. I ell ja no es va ni aixecar. Doncs cau d'una vegada i no m'atabalis. I em va caure tota una panxa i el cul. Va agafar i ho va llançar cap allà. Al cap d'una altra estona, ai, que cai, cai, que cai. I així es va passar tota la nit aquella veu dient, ai, que cai, ai, que cai. I ell anava dient, doncs cau

0: dir el gegantàs. Ja he caigut i ja sóc aquí.
1: Us penseu que el noi es va espantar? En Pere no es va ni espantar. Li va dir allà mateix, sense moure's,
0: I què vols, tu? M'has despertat, fes el favor de jeure i de dormir, que encara no és de dia.
1: I aquell fantasma va quedar fumut i va tirar enrere, va tirar enrere. I ell, en Pere, li va tornar a dir:
0: i si no, saps què? Tal com has caigut, ja te'n pots entornar, que aquí no hi fa res de bo. Vés-te'n, que em fas nosa per dormir.
1: I aquell gegantàs, amb un pam de nas, un altre pam de nas, va tirar xemeneia amunt tal com havia vingut, a trossos. I el noi va poder dormir la resta de la nit. I quan es va fer de dia, va obrir les finestres perquè tot es ventilés, va obrir la porta. I quan va obrir i va sortir per la porta principal, vet aquí que allà hi va trobar el rei i a tots els soldats que el venien a buscar. M'han dit, va dir el rei, m'han dit que tu, Pere, has passat la nit en aquest casalot. M'han dit que no t'han vist sortir i ara ho veig perquè encara ets aquí dintre. Que has passat molta por. Diu: no, majestat, ni gota, ni era un que queia, al capdavall va caure i m'atabalava tant que no em deixava dormir que li vaig dir que se n'entornés per allà on t'havia vingut. I d'aquesta manera se n'han tornat.
0: Doncs mira,
1: li va dir el rei, fent això, has fet que la maledicció se n'entornés enrere. Ara aquest castell ja no és maleït, perquè aquell que havia caigut a trossos n'era el dimoni. I ara d'aquesta manera seran tornat i no tornarà mai més. I fill meu, va dir el rei, tu, Pere, et casaràs amb la princesa, perquè te l'has ben guanyada, perquè has fet fora la maledicció. I en Pere es va casar amb la princesa, guapa, guapa, guapís. Bé, no sé si era guapa, però era princesa, era molt, I vet aquí que en el casori hi varen convidar a tothom, hi va anar, I els amics d'en Pere li varen dir: què, que saps què és la por, ara ja? I en Pere va dir: no, jo em caso amb la princesa, però encara no sé què és la por, no ho sé pas, I es varen casar, el casori, el convit, i després va venir la nit, varen fer un ball, i després del ball se'n varen anar a dormir la princesa i en Pere. I estaven enjugassats estaven, i cansats, I ara jugaven a cuit amagant allà a l'habitació, i al capdavall en Pere: oi, estic cansat, princesa, adormim-nos d'una vegada. I la princesa riallera li va dir: sí, dormim. I en Pere, de seguida, es va estirar, es va tapar i es va dormir. I tot d'una es va despertar amb un espant dels grossos. Vet aquí que la princesa, que no tenia son i tenia ganes de jugar, va agafar una galleda d'aigua, freda, glossada, i li va tirar pel damunt d'en Pere, de la cara d'en Pere. I en Pere, quan li va arribar l'aigua a la cara, de seguida: ai, què passa? Ai, quina por, què ha estat això? I la princesa li va dir: que has tingut por, si només era aigua. I en Pere sí, havia tingut por. Va estar tan content de tenir por, va estar tan content que es va abraçar la princesa i varen viure feliços per sempre més. I qui no s'ho vulgui creure, que ho vagi a veure, perquè varen ser tan feliços que varen menjar això, anissos.
2: Gràcies, Albert Estengra, per transportar-nos un cop més amb les teves històries. I ara preparem la cullera musical, perquè arriba Noé Ribas amb la seva sopa de cançons. Avui, Lluís Maria Panyella i la cançó La bicicleta.
3: Fes ta festa.
4: Sopa de cançons.
5: Un espai escrit i presentat per Noé Ribas.
6: En Lluís Maria Panyella és tot un veterà de la música. L'any 67 va crear el grup de ball en català Flèndids. L'any 68 es va integrar el grup La Gresca, grup sorgit del dissolt grup de folk, i a partir de l'any 1979 va començar a fer d'animador en solitari, participant a partir de l'any 1980 del conegut col·lectiu Cinc Dits d'una Mà. I d'ençà l'any 1989 participa del duet La Bicicleta. Va participar en el mític programa de ràdio Mainada, que dirigia l'Enric Frigola, de l'any 1990 al 1990.

0: 1994. Feia i dirigia el programa de televisió Vet Aquí a Televisió Clot de BTV, Canal 39, i ara porta 11 anys fent i dirigint el programa Yupi Iaia de Ràdio Pineda. Ha publicat gravacions com Fol de Camp, el llibre CD Bon Nadal, entre d'altres. També va publicar l'any 1995, juntament amb la Maria Josep Hernández, la primera biografia d'en Xesco Boix. Xesco Boix, un amic, un mestre, editat per Raima l'any 1995 a la col·lecció Paideia número 27. I l'any 2009, la segona biografia d'en Xesco Boix, Xesco Boix, Història de la nostra història, publicat per l'Abadia de Montserrat. De l'any 2009 al 2014, el CAT va participar al Tradicionarius a les seves matinals folk amb el grup Àrabe de Bo. També ha actuat al Cosmo Caixa en diversos cicles d'estiu amb els espectacles L'Arbre Generós, La Lluna a la Pruna i Medi Content. En Lluís Maria Panyilla sempre ha entès la cançó com una eina de lluita pel redreçament de la nostra cultura i la normalització de la nostra llengua. És el creador d'una cançó molt coneguda, popularitzada per en Xesco Boix, que és la que ara escoltarem, La Bicicleta.
1: Vista des de dalt és una creu.
2: Vista al costat unes ulleres.
1: Corre i corre per tot arreu.
2: Però compte que si caus et pots trencar tres costelles.

0: Hem escoltat La bicicleta d'en Lluís Maria Panyella.
1: Moltes gràcies, Noé Ribas.
2: Festa, festa!
1: I ara tancarem la ronda de col·laboracions d'avui mirant ben amunt. Arriben les històries de gegants, amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró. Avui viatjarem fins al Baix Llobregat.
3: Festa, festa.
4: Històries de gegants, amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
5: Els gegants de Sant Boi nasqueren de la mà de l'imatger Toni Mujal de Cardona l'any 1990, tot aportant d'aquesta forma la creació d'una colla gegantera per tal de promoure a la població el coneixement del món geganter i de la cultura popular del nostre país. La colla gegantera, a més de realitzar sortides fora de la població, també hi participa activament als diversos actes locals que s'organitzen al llarg de l'any, com per exemple la Festa Major de Sant Baldiri, el mes de maig, la Diada de Catalunya, l'11 de setembre, o la Fira de la Puríssima, el novembre. La parella de gegants de Sant Boi són dos personatges molt identificatius per a la vila. El gegant s'anomena Baldiri, en honor al Sant Patró, i representa el marquès de Marianao, actualment un barri de Sant Boi. Segons es comenta, aquest senyor vingué de Cuba amb una gran fortuna, tot fent-se construir el Palau de Marianao, donant-li una certa semblança als que es podien trobar a l'illa en aquella època. La geganta Ramona, en canvi, representa una pubilla de Sant Boi, tot duent en una mà un cistellet de pomes en record dels antics conreus de pomeres que hi havia a la vila, i a l'altra mà d'un mocador brodat amb el seu nom. El nom de Ramona ve donat per l'altre patró, Sant Ramon, en aquest cas passat al seu femení. L'any 1992, la família creix amb la incorporació d'en Ramon, un gegantó que representa un jugador de rugbi de la Sant Boiana. Cal recordar que aquest esport és un dels més arrelats a Sant Boi. Ja entrats al nou mil·lenni, concretament l'any 2003, s'estrena la Laieta, que representa la filla d'en Baldiri, la Ramona, i vol homenatjar amb el seu nom a les àvies del poble, moltes de les quals es deien així. El 2008 s'estrena un noi gegantó, en Sambo, que representa un personatge històric del conegut Club de Futbol Sant Boià. Actualment, els gegants de Sant Boi es poden veure en exposició permanent a Can Macelleres.
6: Moltes gràcies, Nico Alonso i Berta Miró. Sempre és un plaer conèixer la història dels nostres gegants. I amb la imatge de les figures de Sant Boi de Llobregat, aquest Festa Festa número 2654 va arribant al seu final.
2: Festa Festa!

0: Volem agrair sincerament la feina de tots els col·laboradors i col·laboradores que han participat en el programa d'avui. Són l'Emma Robres, la Sara Soriol, en Víctor Pàmies, l'Albert Estengre, en Noé Ribas, en Nico Alonso i la Berta Miró. Sense la vostra aportació, això no seria possible.
1: I per descomptat, el nostre reconeixement a tot l'equip tècnic i humà que fa possible que la roda del programa giri, giri, giri cada setmana sense parar, a la Núria Pasqual, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, el Josep Maria Dell i els micròfons, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. Ara preu atenció a l'agenda perquè tenim una recomanació imprescindible. El dilluns dia 5 d'octubre a les 7 de la tarda al Teatre Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona tindrà lloc un concert excepcional del cicle de Cobla Barcelona. És un espectacle titulat Obres a dues cobles, amb la participació de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la Cobla Marinada. És una cita imprescindible per als amants de la música de cobla.
1: I ara sí, marxem, però ho fem amb la millor música que nosaltres us podem oferir, que sempre us oferim, doncs música de cobla i sardanes. Us deixem amb la sardana Trocs, una composició de Jesús Ventura interpretada per la Cobla Mil·lenària i la Cobla Sant Jordi, és a dir, estem parlant d'una sardana a dues cobles, sota la direcció del mateix mestre Jesús Ventura.
0: Que passeu una bona setmana i ens retrobem la setmana vinent.
1: A reveure!

0: Hola, molt bon dia, què tal? Com estan?
1: Les trompetes fan els trombons, el si bemoll, per afinar.
0: Ja estem aquí altra vegada amb tots vosaltres per compartir un nou matí de ball matinal.

Al costat de la bona música, dels bons músics de casa nostra, i una setmana més, aquests primers 45 minuts que dediquem a la música de concert i ball, ball i concert. I tancarem el nostre programa d'avui amb el nostre fi de festa. Perquè cada nota que escoltes i balles és un instant més de felicitat a la teva vida. I això ho fem junts, vosaltres des de casa vostra i nosaltres des d'aquí, de l'estudi de la nostra emissora. ...59 minuts plens de bona música, de bones orquestres, de bons cantants i una bona selecció musical que tenim preparada en el dia d'avui. I qui et farà costat, el meu nom, Josep Maria Pla. Sigueu benvinguts i benvingudes. Comencem!

0: Amics i amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt el taló. El concert és a punt de començar.
1: Una salutació molt especial i molt cordial als nostres oients repartits per al nostre poble, per la nostra vila, però també per diferents punts de la comarca. Sintonitzant amb la teva emissora. Gravacions en exclusiva, gravacions en estudi i també àlbums. Que ens ofereixen les nostres formacions musicals de ball. Doncs benvinguts i benvingudes al nostre programa d'avui, que avui el comencem amb el gènere de l'habanera. Avui, per començar, tenim a l'escenari la música de la Cobla Orquestra Salvatana. I ho farem amb un àlbum, l'àlbum del centenari, i amb aquesta peça que comença així. Una peça ben recordada en el temps de concert i que porta com a nom El meu avi. Sieu benvinguts i benvingudes. Comença el teu concert, el nostre concert.

0: Se'n va la música de la Cobla Orquestra Salvatana. Hem escoltat la música, com dèiem, d'aquest àlbum del centenari amb aquesta peça que obríem al concert d'avui. La peça que porta com a nom El meu avi.
1: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.

xicot de cine és tan original que no té igual i crida l'atenció. Per contemplar-lo surt tothom fora el portal, perquè en Pasqual fa sensació. Amb pantalons de color molsa, gasta botins extravagants,

porta camisa amb la petxera de xarol i un girassol es posa el trau al noi i una cadena queixapada de llautó i un mocador de

Se'n va la música de la principal de la Bisbal que ens acompanyava en el dia d'avui amb aquesta volta al paral·lel dels anys 50 i 60, recordant grans cançons de l'ahir en l'avui, i l'hem escoltada, com deia, amb tota la formació complet, recordant la música del paral·lel.

I amb les ones de la ràdio, viatjant per diferents punts de la nostra vila, del nostre poble, de la nostra comarca, escampant la música dels nostres músics.

I amb tots vosaltres, amics, celebrant les coses bones del passat i també les coses i els bons moments que compartim junts amb la música. I al costat dels bons músics.

Tanquem ja aquesta primera part del nostre programa d'avui i ho farem recordant la secció L'Embalat, amb música de les grans orquestres del nostre país. Avui la música li posa l'orquestra Constellation. Anem a recordar aquesta peça que ens porta a la música del cinema, concretament a la pel·lícula El guardaespatlles, i aquesta peça musical, una balada que comença així.

la pantalla imaginativa i la música d'aquesta banda sonora original, però avui en la versió en català. I l'hem volguda recordar al costat de la Constellation Orquestra. Amb la música dels nostres músics. Fins aquí el nostre concert d'avui.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: Arriben tot seguit els nostres ballables.
0: A partir d'ara, et convidem a escoltar i ballar les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.
1: Avui qui arrenca aquesta segona part és la música de l'orquestra Bojos pel Ball.

0: Doncs, com diu el títol, aquesta nit tu i jo podem somiar. Amb l'orquestra Bojos pel Vallès hem començat aquesta segona part.
1: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.
0: Hem començat el nostre temps de concert amb la música de la Salvatana, amb una peça, amb una havanera, i ara seguim amb l'apartat de música de ball amb la Salvatana. Ara ho farem amb els seus instrumentistes i cantants, escoltant i ballant també aquí a la pista de ball un bonic pas doble, aquest que porta com a nom El Gato Montes. Des d'aquest àlbum del centenari, els deixem, doncs, amb la Salvatana.

Amics, un brindis per la nostra música, per als nostres músics. Amb la Salvatana. Fantàstic pas doble que ens acompanyava en el nostre temps dedicat a la música dels nostres ballables. I ara canviem d'estil, canviem de música, i ara hi posem un cha-cha-cha. Al costat d'una formació que ens arriben des de Girona. Són els Boogie Boogie. I ens diuen allò de quizás, quizás, quizás. Ens acompanyes a ballar-la? Som-hi!

0: Fantàstica la formació de Girona. Els Boogie Boogie, el quintet. Ens acompanyaven a les seves veus i aquest bonic tema, com dèiem, aquest xa-xa-xa molt ballable que diu quizás, quizás, quizás.
1: Les nostres formacions a Ball Matinal.
0: Ara hi posem un focs i ens acompanya una formació també de casa nostra, com no podia ser d'una altra manera, i és la música de l'orquestra Monte Carlo, celebrant el seu aniversari 1984-2024, i ens arribava amb un àlbum d'aniversari. I una de les peces que hem seleccionat avui és aquest tema que diu així, un tema de l'Alberto Cortez, ara en versió focs, que diu Castillos en el aire.

molesta. Hem volgut recordar la música d'una formació que ens arriben des de Barcelona amb el seu cantant Cristian Domènech i aquest ben tema Venecia sin ti, amb la música dels nostres músics.

Una setmana, amics i amigues presents a través de la FM. Si ho volen, també es poden escoltar des de qualsevol punt del món, però ho han de fer a través d'internet. Allà ens trobaran sempre que vulguin. Per als que els agrada la música de ball, per als que els agrada la música de concert, els agrada la música de les orquestres, dels conjunts, dels solistes, aquest és el seu espai que matem cada setmana aquí, a la teva sintonia.

I de la música intimista seguim amb més ritme en el nostre matí de ball matinal i ara hi posem la música d'un merengue que ens arriba a través d'un solista, un vocalista, des de la comarca del Bages, la música de l'Enric, el vocalista. I posem ara un merengue amb un tema que podeu ballar en línia o en parella i que diu així: Si me dejas, no vale. Ens acompanyes a ballar-lo? Som-hi!

Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.

Se'n va la música de l'Enric, el vocalista. Música en línia, els hem acompanyat en el nostre matí de ball matinal. I ara seguim, ho fem amb un bonic vals. A punt per ballar-lo? Doncs vinga, ens hi posem al costat de la música de la principal de la Bisbal.

0: Les millors orquestres, conjunts i solistes de Catalunya a Ball Matinal.
1: Viatjant per diferents comarques de Catalunya i ara ens anem a la Berguedà per escoltar una formació ja veterana en el món de la música amb una llarga trajectòria professional en el món del concert i del ball, i escoltem amb els seus espectacles la música dels Orga de Gats. I aquesta selecció dedicada a la música del gran Duo Dinámico.

0: La música d'un dels directes dels Orgues de Gats, amb cançons com Lolita Twist, Baby Rock, Quisiera Ser... En aquest homenatge al duet Duo Dinámico, Dinámico Mix, amb la música dels nostres músics.
1: Ball matinal fent costat als músics de casa nostra.
0: I tancarem ja aquesta segona part i ho fem amb el nostre fi de festa. Avui tanquem el nostre programa i ho farem amb la versió i les versions dels Diversiones.

0: Anem, doncs, ja plegant veles. Una setmana més gràcies als músics. Extensiva i cordial salutació als casals, sales de ball, esplais i també a la teva comissió de festes perquè el teu poble sigui una festa tot l'any. Per a tots aquells i aquelles que ens escolten des de diversos punts del nostre país, des del nostre poble, des de la nostra vila, des de la nostra comarca. Salutacions. I us ha acompanyat en aquesta hora de ràdio per ballar, per escoltar bona música, de concert, de ball. I ho fem amb les formacions de casa nostra, amb les que ens fan viure, gaudir de la música. El meu nom, Josep Maria Pla.
1: A baix, anem a fer l'últim subidor.
0: I tornem més ball en el proper programa. No ens fallin. Amics i amigues, que gaudeixin del dia, que gaudeixin del ball. Que vagin a ballar al casal, l'esplai, sala de ball, perquè n'hi ha moltes i repartides a diversos punts de la comarca. Salut, que tinguin molt bona setmana. A reveure!

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges durant la jornada d'avui amb xàfecs que poden ser torrencials a tot el litoral.
3: L'avís afecta tot el litoral central amb la possibilitat de precipitacions que acumulin més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora o 90 en hora i mitja.
2: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
2: Això sí, davant aquesta situació de perill extrem, moment primer per conèixer la previsió meteorològica per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
5: Ja ens hem despertat a primeres hores del matí una altra vegada amb ruixats ubicats a les Terres de l'Ebre i al llarg del matí a poc la nuvolositat ha anat guanyant terreny per tot el litoral i prelitoral català. Ruixats que s'han començat a endinsar de mar cap a terra i que aquestes hores afecten sobretot el litoral i prelitoral tant de Tarragona com de Barcelona. A les immediates hores aquests ruixats també començaran a endinsar-se terra endins deixant una tarda amb molts ruixats aïllats esporàdics però que localment podran descarregar molta intensitat de la resta de la Catalunya central, Prepirineu i també el Pirineu. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran una miqueta més baixes respecte a les d'ahir divendres i pendents de cara a aquesta propera nit i matinada on tindrem pluges fortes o molt fortes a les comarques de Barcelona i de Girona on esperem registres superiors als 150-200 litres en molt poqueta estona. Per tant, molta precaució aquesta propera nit i matinada en aquestes comarques.
2: I en plana política, manifestacions a Catalunya i també a Madrid després de la no aprovació ahir dels dos decrets de l'habitatge al Congrés dels Diputats.
3: En aquest context, el president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement el dilluns.
2: I també hem de parlar de Castells. Avui es viurà la segona jornada del 30è concurs, que s'obre, com diem, avui a 4:45 de la tarda a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona.
3: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria del 2024.
2: I en els esports, en futbol, demà el Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic, en aquest cas de la Lliga F.
3: El que és el Barça rebrà el Madrid a les 5 de la tarda i aquest enfrontament arriba aviat en la 6a jornada de la competició i just després de la tornada de seleccions.
2: I en bàsquet, ahir, victòria del Barça a l'Eurolliga, la segona en 3 jornades a la pista del Besiktas turc per 82-95. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us estem explicant, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per intensitat de les pluges d'avui, en concret la possibilitat de precipitacions que acumulin més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts és màxima de 6/6, mentre que l'acumulació de pluja de 90 litres per metre quadrat en un període de 3 hores és també de nivells màxims de 5/6. Així que el que fem ara mateix és connectar en directe amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, com es preveu en les properes hores?
1: Bona tarda, Eduard. Doncs es presenta unes properes hores molt complicades, amb unes precipitacions que poden ser torrencials, sobretot concentrades en un període de temps molt curt, estaríem parlant d'unes 6, 7, 8 hores, i sobretot on s'emportaria el gruix de les precipitacions serien les comarques de Girona i també les de Barcelona.
0: Marc, veiem que les pluges poden ser torrencials, al igual que va passar ahir al terç sud del país. Les xifres podrien estar al voltant d'aquests 200 litres per metre quadrat o ser inclús superiors.
1: Sí, estem davant d'un possible episodi que podria ser històric pel que fa a la quantitat de precipitació. Repeteixo, amb un període de temps molt curt, hi ha models que ens indiquen que podríem arribar a recollir al voltant dels 200-250 litres per metre quadrat, per exemple, a les comarques de Barcelona, i algun model s'atreveix a dir que per la zona de les Guilleries, també la zona interior de les comarques de Girona, podríem recollir inclús al voltant dels 300-400 litres per metre quadrat. És molt difícil predir a aquestes hores la situació, però el que sí que estem davant d'un episodi de molta precipitació que, de fet, ja ha arrencat a primeres hores del matí per les comarques de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. En aquests moments aquí la situació és bastant controlada, però el gruix de les precipitacions ara mateix la trobem a les comarques de Barcelona, amb precipitacions que descarreguen amb molta intensitat i, a més, a punts del Lluçanès, d'Osona, inclús ja comencen a la zona del Berguedà, comencen a sortir les primeres precipitacions que també descarreguen amb molta intensitat.
0: A més, Marc, ara mateix Protecció Civil fent una roda de premsa per actualitzar la situació arreu del territori. Fins i tot el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit que es preveu un mini huracà mediterrani. Parlaríem d'un fenomen històric a Catalunya, no?
1: Un fenomen històric que, a més d'aquestes precipitacions molt abundants, també anien acompanyades de fortes ratxes de vent. Estem parlant d'unes ratxes de vent que poden arribar a superar els 100, 120 o inclús 130 km per hora, repetim, en aquestes àrees litorals, per exemple, com és el Barcelonès, el Maresme o el Baix Empordà. És una situació, repetim, molt complicada, que depenent d'on es formi aquest petit huracà mediterrani, podria afectar a una extensió de Catalunya o una altra. Sí que és cert que el formen davant de la costa central i, per tant, el gruix de les precipitacions, repetim, cada dia restringit sobretot a comarques de Barcelona i de Girona. Però, repetim, si es produeix una miqueta més al sud, també les comarques del nord de Tarragona es podrien veure afectades.
0: Doncs bé, moltes gràcies, Marc, i seguirem molt de prop aquesta última hora perquè avui la meteorologia marca la pauta amb aquestes futures o potencials precipitacions que poden continuar marcant el dia a dia al nostre territori. Moltes gràcies.
1: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: I no deixem de parlar d'aquestes pluges torrencials que es pronostiquen, perquè tal com parlàvem ara amb el company Marc Jaureguizar, ara mateix Protecció Civil està emetent una compareixença de premsa per informar de les darreres informacions sobre aquest temporal previst.
2: A més, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit que això, que es preveu un mini huracà del Mediterrani aquí a Catalunya, i ha anunciat que es decretaran mesures importants de prevenció.
3: Ve un mini huracà mediterrani a Catalunya. A la tarda farem un altre FECAT i hem decretat mesures que demano tot el conjunt de la ciutadania que respectin a partir d'aquest vespre i durant tot el dia demà. I no és una broma. Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral.
2: Tal com comentava el president, durant la tarda hi haurà una reunió de seguiment d'aquest pla inuncat a la sala SECAT d'Interior per fer aquest seguiment de les pluges, i a les 5 de la tarda compareixerà la consellera Núria Parlon.
0: Canviem de terç, parlem de política, com no podia ser d'altra manera, d'habitatge. I és que el rebuig dels dos decrets ahir al Congrés dels Diputats torna a posar el focus sobre la continuïtat de la legislatura espanyola. El president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement dilluns.
2: Des de Riudarenes a la Selva, on es fa el Consell Nacional de Junts per Catalunya, el secretari de la Formació, Jordi Turull, ha assegurat que encara hi ha temps per acordar un nou decret, però ha advertit que si Pedro Sánchez opta per avançar les eleccions, el partit està preparat.
4: Volen solucions i som, quan vulguin, aquesta tarda, demà passat. Ara, si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions. I si convoquen eleccions, doncs, escolti, ens trobarem a les urnes, perquè, vist el panorama que hi ha del model de país que estan gestionant aquesta gent del PSOE, de Sumar, de Podemos, etc., doncs potser és una oportunitat perquè la gent de Catalunya tingui l'oportunitat de reaccionar a través de les urnes. Nosaltres som els de les urnes, per tant, escolti, si ell decideix convocar eleccions, nosaltres estem preparats.
0: També hi ha dit la seva al president Salvador Illa, referint-se precisament a aquest bloqueig al decret per part de Junts per Catalunya.
5: No tingui la barra, perquè això ja cansa. De vostè bloquejar mesures que serveixen, que han evitat, quan han estat vigents des de dimarts fins a divendres, han evitat desnonaments, ens han donat una eina addicional per evitar desnonaments, vostè bloqueja i diu, no, és que vostè no ha fet res, no? I vostè no ha ajudat a fer-se. La pregunta no és què han fet el govern, la pregunta és què s'hauria pogut fer de més si PP, Vox i sobretot Junts haguessin donat suport a aquestes mesures.
2: També Esquerra Republicana, que hi va donar suport als decrets, demana al govern del PSOE que desencalli les qüestions pendents amb Catalunya que no es podrien aprovar amb un govern d'un altre signe polític. L'agenda alemanya és la secretària general d'Esquerra Republicana.
6: El poder de convocar eleccions és de Pedro Sánchez, però sí que és veritat que des d'Esquerra Republicana li volem fer una recomanació, que és que si hi ha temps per esgotar en aquesta legislatura, sigui per propostes i no per shows mediàtics com els que hem estat veient. Tenim carpetes pendents com el nou finançament, com la condonació del deute amb l'Estat, com el traspàs de Rodalies a mans catalanes. Per part d'Esquerra Republicana aprofitarem tot el temps que quedi per collar el govern espanyol, per rematar els compromisos amb Catalunya, sobretot perquè si no ho fa Esquerra Republicana, no ho farà el Partit Socialista, el govern de la Generalitat, que està mancat d'ambició nacional.
0: Parlem ara de mobilitzacions. Una de les que s'han celebrat aquest matí, com diem, contra la no aprovació dels decrets de l'habitatge, ha sortit de Salt per acabar a la plaça del Vi de Girona. Ens ho explica amb més detall des de Televisió de Girona, el Xavi Morlans.
7: Prop d'un miler de persones, segons xifres oficials, s'han manifestat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per reclamar el dret a l'habitatge. La mobilització convocada pel sindicat de llogateres ha començat a les 12 del migdia i ha recorregut diversos carrers del centre de la ciutat. Durant els diversos parlaments que s'han fet al llarg de la protesta, s'ha criticat el paper dels anomenats fons voltor, la passivitat de les institucions davant de la situació de l'habitatge i l'impacte dels pisos turístics. Els manifestants també han denunciat els desnonaments. Un dels testimonis que ha intervingut durant la mobilització ha estat Wilder Palacio, que va haver de lluitar per evitar un macrodesnonament a Salt. Finalment, l'acció dels veïns i del sindicat de llogateres va aconseguir ajornar el desnonament. I precisament Wilder explica algunes de les seves reivindicacions.
8: I per això nosaltres el que volem és que aquests pisos tornin a estar ocupats per família, que les famílies puguin pagar el seu lloguer, que és la nostra reivindicació. Nosaltres des del principi hem reivindicat, nosaltres volem pagar el nostre lloguer.
7: La protesta ha acabat amb la reivindicació que les administracions actuïn per garantir el dret a un habitatge digne. Girona és una de les diverses ciutats catalanes on avui s'han fet mobilitzacions en defensa de l'habitatge.
0: Les manifestacions no només s'estan produint a Catalunya, i és que també n'hi ha hagut a Madrid, on s'han aplegat milers de persones que han format fins a quatre columnes en direcció a la plaça de Cibeles, seu de l'Ajuntament de la capital espanyola.
2: Els participants s'han mogut sota una pluja següent a crits demanant una vaga general i preguntant on està el govern progressista. Abans de l'inici, la portaveu del sindicat d'inquilines de Madrid, Valeria Racu, ha evitat que el no del PP, Vox i Junts, que va fer de caure aquest divendres els dos decrets d'habitatge del govern espanyol, mostra que el Congrés està segrestat pel renderisme.
0: I per la seva banda, i pel que fa a mesures futures, la Generalitat preveu activar a principis del 2027 la compra conjunta d'habitatges amb ciutadans de més de 40 anys.
2: Aquest nou mecanisme té una dotació de 100 milions d'euros ampliables i calcula adquirir uns 2.000 pisos. Aquesta mesura s'afereix a l'ampliació de préstecs d'emancipació per a joves i la creació d'un fons de 25 milions d'euros per comprar pisos en casos de desnonaments. Ampliar la informació, l'Ester Minguell.
9: Un de cada quatre habitatges protegits del Pla 50.000 ja estan fets. Són 12.500 i 2.000 hi arriben a través dels préstecs d'emancipació al primer habitatge per a joves, que ara s'amplien i inclouran també obres de rehabilitació per ajudar a comprar construccions antigues. I pels més de 40 anys, aquesta nova opció, compartir hipoteca amb el govern i viure-hi com a propietari durant 50 anys. Sílvia Paner, que és consellera de Territori i Habitatge.
10: Què estem és activant aquestes classes mitges treballadores perquè siguin propietàries i tinguin l'estabilitat i la tranquil·litat d'aquest pis i ens ajudin d'alguna manera a aquest treball que estem fent des de la Generalitat de tanteig i retracte. Jo m'agrada fer una mica el símil, que és com si ja no només fos la Generalitat, els ajuntaments i el tercer sector, sinó que hi hagués un exèrcit de persones, no? Ciutadans i ciutadanes de classe mitja, que ens ajuden a adquirir aquest parc d'habitatge que en aquests moments grans fons s'està desprenent.
9: Aquesta eina s'afegeix a la compra preferent d'habitatge a unes operacions en què el govern ha invertit ja 400 milions d'euros.
0: I encara parlant d'habitatge, però en clau més local, l'habitatge social és una de les opcions de què disposen els ajuntaments per donar resposta a les necessitats de trobar un lloc on viure a preu assequible. No obstant, en casos com el de Gombrèn, es troben amb impediments per posar-los a concurs públic.
2: En aquest municipi del Ripollès compten amb dos pisos a l'edifici consistorial, però aquest està afectat per la luminosi i també la casa de Cal Guarda, que requereix una inversió d'entorn dels 200.000 euros, que ara per ara és inassumible. I finalment, amb el bloc de pisos tutelats, construïts fa 20 anys i que mai no han estat utilitzats, una part de les quals és del Bisbat, Ràdio Ripoll, Laura Segú.
11: L'Ajuntament de Gombrèn voldria reactivar els tres habitatges d'ús social de què disposa. No obstant, en aquests moments no és possible perquè els dos de l'edifici del consistori estan afectats per luminosi. César Uller, alcalde de Gombrèn.
12: No es podrà posar a concurs un que ja havia estat ocupat fins fa poc i l'altre que necessitava una reforma integral i que a mig fer la reforma va sorgir això de la luminosi. De fet, va ser per això que es va descobrir. I vam haver de renunciar a aquesta subvenció, l'obra ha quedat parada, i quan s'hagi solucionat la luminosi, optem a una següent subvenció, que mai tocava cobrir tot, la veritat és aquesta.
11: Gombrèn també compta amb la casa Cal Guarda, que tampoc es pot posar a concurs públic, ja que requereix una inversió en torn als 200.000 euros per tal de posar-la al dia.
12: Si tens tota aquella casa i ho has de destinar a lloguer social, també et fa pensar, però bueno, doncs que estem davant de 200.000 euros, quasi bé que s'ha de dir, a veure quan podrà ser.
11: Des de l'Ajuntament també hi ha sobre la taula el canvi d'usos dels pisos tutelats, amb una part del Bisbat i l'altra de municipal. En aquests moments, però, hi ha pocs avenços, ja que el poc que es va fer està aturat pel canvi de la secretària interventora.
0: I avui també hem de parlar de castells, perquè aquesta tarda es dona el tret de sortida a la segona jornada del concurs, que s'obre, com diem, a 4:45 de la tarda a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
2: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria de l'any 2024. La pre des de Tarragona Ràdio, Miquel González.
13: S'esperen unes 5.000 persones de públic a la CaixaBank Tarraco Arena. Les portes s'obriran al públic a 3:45 i les colles entraran a plaça a 4:45 amb la intenció de començar puntualment a 4:45 amb el primer castell. L'ordre d'actuació és per sorteig i els primers en actuar seran la colla jove dels castellers de Sitges. El director ha recordat que es tornarà a repartir polseres per tenir un millor control dels accessos i garantir la seguretat de tothom.
14: La gent quan entri amb la seva entrada se li facilitarà una pulsera que li donarà accés a aquestes cadires que esteu vosaltres asseguts i el diumenge al segon pis també. Aquestes persones podran baixar a l'arena quan ho desitgin també, però els castellers i castelleres que hi ha a la plaça en cap cas poden pujar a la graderia precisament per evitar aquestes coses que havien passat fa anys, diguem, d'una mica d'overbooking a la zona de graderia. El dispositiu de seguretat extern i intern també és màxim.
13: Els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria de 2024 en una jornada de dissabte que podria acabar a 9:15 del vespre. El dia finalitzarà amb una revetlla castellera a la pèrgola del Serrallo a partir de 11:15 de la nit.
0: Parlem ara també de successos perquè els bombers treballen per extingir un incendi desenvolupat a l'edifici de l'antic restaurant El Álamo, situat al costat del quilòmetre 1 de la carretera TV-7041 a Alcover, a la comarca de l'Alt Camp.
2: El 112 ha rebut l'avís passat 11:45 del dematí i els bombers han mobilitzat 9 dotacions. En aquests moments els bombers indiquen que hi ha una gran càrrega de foc a l'interior de l'edifici i que els esforços es centren en contenir-lo perquè no es propagui cap a altres zones.
0: I en plana local anem fins a Cardedeu, al Vallès Oriental, que commemora aquesta setmana el Dia de la Gent Gran, amb una programació pensada per reivindicar el paper de les persones grans i alhora genera espais de trobada i participació.
2: Una celebració que porta el focus en compartir experiències, mantenir-se actius i enfortir els vincles entre els veïns i veïnes de diferents generacions. Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
15: A Cardedeu, en el marc del Dia de la Gent Gran, s'han dut a terme un seguit d'activitats durant aquests dies, entre les quals hi ha hagut un karaoke i un bingo musical per compartir una estona de música i diversió i un concurs intergeneracional en què s'ha pogut veure des de partides de dominó, d'escrabble o billar, fins a partides d'escacs, entre d'altres. Això ens expliquen des de l'organització.
16: Doncs aquests dies han estat, la veritat és que amb molta varietat d'activitats, hem participat força, molta gent gran, no?, del municipi. Hem estat al cinema, aquesta tarda tenim teatre, avui estem fent jocs de taula.
15: Una programació que ha buscat reunir persones de diferents edats al voltant del joc, la música i la cultura i reivindicar el paper actiu de la gent gran en la vida del municipi.
0: I en matèria de natura i medi ambient, les Planes d'Hostolers a la Garrotxa vol implementar un sistema d'alertes amb registre al mòbil per als visitants de l'espai natural del Brugent.
2: Segons l'alcalde del municipi, Marc Puig, estan treballant en protecció civil per evitar-lo de cara a l'any vinent. Des de l'Ajuntament també treballen en el mapa de prevenció d'incendis a nivell municipal. Olot FM, Gerard Puigdemont.
17: Les Planes d'Hostoles ha tancat l'estiu amb més de 20.000 persones que han passat per l'espai natural protegit del Brugent. Des de l'Ajuntament asseguren que enguany hi ha hagut més civisme i que els visitants s'han deixat més diners als establiments i allotjaments del poble. De cara a l'any que ve, l'Ajuntament té previst impulsar un pla de protecció a l'entorn natural del Brugent. Marc Puig és l'alcalde.
18: Amb la Direcció General de Protecció Civil, un sistema d'alertes mòbils que sigui únicament exclusiu de les Planes. Això vol dir que durant la temporada vinent tota aquella persona que vingui a visitar l'espai obligatòriament serà obligada a registrar el seu número de mòbil en el moment de fer la reserva, i en el cas que hi hagi o bé sigui una riuada o bé, i per desgràcia, tinguem un incendi que ens vingui de fora o bé que es provoqui en el mateix gorg, com aquella persona ha d'evacuar l'espai.
17: L'alcalde de les Planes d'Hostoles diu que han estat treballant en la redacció del document únic de protecció civil municipal i que estan treballant en el mapa de prevenció d'incendis a nivell municipal. Diu que una mesura com la de l'avís d'alerta als visitants podria agilitzar a fer possibles evacuacions.
0: I obrim ara plana cultural i ho fem marxant fins a Rubí, on ha començat la 12a edició de La Nu, el festival que durant tot el mes d'octubre omple les façanes del centre de la ciutat vallesana amb fotografies artístiques de gran format.
2: Aquest dematí s'ha fet la primera visita guiada que per primer cop ha reunit la majoria de la dotzena d'artistes internacionals del cartell. L'ha seguit des de Ràdio Rubí el David García.
19: El leitmotiv d'enguany és el retrat. Així, l'argelià Abdoshanan ha explicat els retrats que va fer quan va tornar al seu país i va haver de confrontar la seva idea d'identitat nacional. El xinès Xiong Yu ha detallat el vincle que fa entre la tradició de la seva àvia de llegir el futur a través de les pigues de la cara i les noves tecnologies de reconeixement facial. El català Manel Esclusa ha ensenyat els seus retrats mèdics fets amb TAC. O la napolitana Verónica Barbato ha recordat amb imatges la seva germana que es va suïcidar després de tenir problemes amb l'heroïna. Carles Mercader és el comissari de l'ANU.
20: L'autor ha estat molts anys preparant una feina i llavors és la millor que ho pot explicar, no? I també la gent és una manera de conèixer, no? Que sempre l'autor és una persona fora de la societat, no? I una persona normal que treballa i viu.
19: La majoria d'artistes han pogut explicar les seves obres, tot i que la forta pluja que ha començat a caure a última hora ha fet que no s'hagin pogut visitar les exposicions més llunyanes. Les fotografies de la Nu estaran penjades als carrers de Rubí fins al 31 d'octubre i cada dissabte a les 11 del matí es farà una visita guiada.
0: Són les 2 i gairebé 22 minuts. Moment de parlar d'esports.
21: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem amb futbol i en aquest cas femení, perquè demà el Camp Nou torna a obrir les portes per a un nou clàssic de la Lliga F, i és que el Barça rebrà el Real Madrid a les 5 de la tarda. Aquest enfrontament arriba aviat a la 6a jornada de competició i tot just abans de l'aturada per seleccions.
2: Les blaugranes el curs passat es van imposar en els 6 partits que van jugar contra les blanques i busquen el triomf per tancar un inici de curs perfecte on ja sumen 5 victòries de Lliga i 2 de Champions. A més, les de Pere Romeu ampliarien el seu marge davant de la classificació aconseguint aquests 3 punts.
0: I abans, avui, seguim parlant de la Lliga F, l'Espanyol i el Badalona Women han disputat els seus respectius partits de Lliga. Les blanquiblaves han empatat a casa davant l'Alavés, un empat a 0, i en aquest cas les badalonines jugaven fora en un partit boig que ha acabat fa uns minuts al camp del Sevilla. En directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Pau Roche, bon dia. Bé, sembla que no tenim el company, el Pau, des de Ràdio Ciutat de Badalona. Intentarem recuperar-lo durant els propers minuts. Seguim ara amb futbol masculí a la segona divisió. El Sabadell rep l'Andorra avui a la Nova Creu Alta a partir de 6:45 de la tarda. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
1: L'Andorra posa a prova la ratxa immaculada del Sabadell a la Nova Creu Alta. De moment, a la Hypermotion són 3 victòries en 3 partits. Si li sumeu la final de Copa Catalunya en serien 4 i 6 amb el play-off de l'any passat. Insisteixo, amb victòries arlequinades. Per contra, el conjunt del Principat d'Andorra ve després de trencar la ratxa de 5 derrotes seguides amb una victòria bastant balsàmica a Granada per 2-3. Recupera Ferran Costa de cara a aquest partit. Arthur Bonaldo, que tenia un dit del peu trencat i que ja ha pogut entrenar amb total normalitat. Per contra, Carles Manso, el conjunt tricolor, acaba de reincorporar tots els jugadors que tenia amb les seves respectives seleccions. El partit enfronta, a més, dos entrenadors que es coneixen de sobres, precisament a Andorra i també en etapes pretèrites. Manso havia estat el preparador físic de Costa. A partir de 6:45 de la tarda, s'espera una bona entrada a l'estadi Creu Alteny amb l'arbitratge de Guzmán Mansilla, exàrbitre de primera divisió, aquest Sabadell-Andorra.
0: Seguim amb més esport. Parlem de bàsquet. Victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les 3 jornades disputades. I avui comença la jornada de la Lliga Endesa amb el Joventut Morabanc Andorra a partir de les 6. La prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
3: La sisa Joventut debuta a les 6 de la tarda a la CB davant la seva afició després del títol assolit de la Supercopa a CB fa 15 dies al Palau Olímpic. El Morabanc Andorra, però, no vol ser el convidat de pedra de la Festa Verd i Negra. Està previst que abans del maig es penja el sostre del pavelló la bandera on es reflexa el nou títol verd i negre que va arribar 18 anys després de l'últim èxit de la penya. Però el tècnic Dani Minet vol que la festa sigui completa i això passa perquè l'equip no falli i superi un Morabanc Andorra amb ells coneguts com Cassius Robertson o Artem Pustovi, que venen de perdre a casa contra l'Obradoiro en el primer partit de la Lliga. La penya manté les baixes conegudes d'Ante Tomic i de Yannick Crac, però recupera Suleimanovic després de la seva paternitat. El pivot verd i negre El Indiaye assegura que tenen ganes de donar una alegria a l'afició.
22: Andorra és un equip molt físic, molt vertical, i tenen tiradores i tal, i hem de fer una bona defensa, jugar com a equip i sacar una bona victòria en casa.
3: El Morabanc està dirigit pels exjugadors de la penya Zantabak i Paco Vázquez. El croat va salvar el curs passat del descens a l'equip andorrà i ha fet molts canvis a la plantilla.
2: I també jugarà avui el bàsquet Manresa a casa davant del Bergoan a partir de les 9 i demà serà el torn del Lleida, que rebrà el Burgos a les 12, del Girona que visita el Baskonia a les 6 de la tarda i per últim del Barça, que tancarà la jornada a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7.
0: Amb la jornada de la Lliga CB acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
3: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
4: No, ni de coña. Es el campamento quimio.
3: ¡Eh! Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
2: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que assistir a un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
4: Estan...
5: Ríndete, putita!
4: No!
5: Venga, ríndete ya!
4: No!
6: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
7: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
2: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
4: Di algo. Di algo.
8: ¡Pudres en el infierno, Digger!
9: Eso no me lo esperaba.
2: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
10: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
11: Vamos a salvar el mundo.
1: Continguts en xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges d'avui amb xàfecs que poden ser torrencials.
2: L'avís afecta tot el litoral central amb la possibilitat de precipitacions que acumuli més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora o 90 en hora i mitja.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Referent a aquest temporal, encara Protecció Civil demanarà que s'anul·lin totes les activitats que impliquin una mobilitat a les comarques afectades entre les 8 del vespre d'avui i les 2 de la tarda de demà diumenge. Davant aquesta situació de perill extrem, és moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
4: Ja ens hem despertat a primeres hores del matí una altra vegada amb ruixats ubicats a les Terres de l'Ebre i al llarg del matí a poc la nuvolositat ha anat guanyant terreny per tot el litoral i pel litoral català. Ruixats que s'han començat a endinsar de mar cap a terra i que aquestes hores afecten sobretot el litoral i prelitoral tant de Tarragona com de Barcelona. A les immediates hores aquests ruixats també començaran a endinsar-se terra endins deixant una tarda amb molts ruixats aïllats esporàdics però que localment podran descarregar molta intensitat a la resta de la Catalunya central, Prepirineu i també el Pirineu. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran una miqueta més baixes respecte a les d'ahir divendres i pendents de cara a aquesta propera nit i matinada on tindrem pluges fortes o molt fortes a les comarques de Barcelona i de Girona on esperem registres superiors als 150-200 litres en molt poqueta estona. Per tant, molta precaució aquesta propera nit i matinada en aquestes comarques.
0: I en plana política, manifestacions a Catalunya i també a Madrid després de la no aprovació ahir dels dos decrets de l'habitatge al Congrés dels Diputats.
2: En aquest context, el president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement de cara a dilluns.
0: I avui se celebra la segona jornada del concurs de castells a partir de 4:45 de la tarda a la Tarraquarena, plaça de Tarragona.
2: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren a revalidar la seva victòria del 2024.
0: I en els esports, en futbol femení, demà al Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic de la Lliga F.
2: I és que el Barça rebrà el Madrid a les 5 de la tarda i aquest enfrontament arriba bastant aviat, a la sisena jornada de la competició i just abans de l'aturada de seleccions.
0: I en bàsquet, recordem ahir la victòria del Barça a la pista del Besiktas Turc per 82-95, la segona en tres jornades de l'Eurolliga per a l'equip blaugrana. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa. I als micròfons Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges d'avui, que es preveuen torrencials. En concret, la possibilitat de precipitacions poden ser d'un acumulat de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb un perill, com diem, de 6/6 i també de fins a 90 litres en un període de 3 hores, també amb un grau de perill de 5/6. És moment, doncs, de conèixer la darrera hora. Connectem en directe amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
0: Això que comentem, Marc, no, aquesta darrera hora, ara mateix a les 2 s'ha fet la compareixença també de Protecció Civil per actualitzar totes les dades i el que ens ve per davant, però estaríem parlant d'un fenomen bastant semblant al que vam viure dijous al Ter Sud de Catalunya, no?
5: Sí, estem davant d'una situació excepcional que pot ser històrica, per una banda, per la creació d'aquest possible medicant que es formaria davant de la costa catalana i el que implicaria, és a dir, fortes ventades i també una pluja que cauria de manera torrencial, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona. Estem parlant de que amb prou feines, 6-7 hores, podíem arribar a recollir entre els 200-300 litres per metre quadrat. Sí que és cert que hi ha algun model que ens indica que a cavall del Gironès, del Baix Empordà i també del Pla de l'Estany podríem arribar a recollir al voltant dels 300-350 litres per metre quadrat. Per tant, estem davant d'unes hores que poden ser històriques i que, sobretot, molta precaució en rius i rieres perquè creixeran i creixeran d'una manera molt sobtada.
0: A més, Marc, Protecció Civil ja ha anunciat l'enviament de desalert, no?, en les properes hores, i de restriccions també a les comarques que poden estar més afectades, en principi a partir de les 8 del vespre d'avui i fins a les 2 de demà, que es, se suposa, no, segurament que és quan es concentraran el major volum de precipitacions en aquestes comarques que, com diem, estan en un perill màxim de 6 sobre 6, no?
5: Correcte, estic bastant d'acord amb el llançament d'aquesta alerta. Tenim, per, deixa'm dir d'una manera, la sort que passarà la matinada, el gruix de la població ja estarà doncs a les seves cases. Sí que és cert que a la nit troba ja molta gent, gent que es desplaça, però el gruix de la població estarà ja molt més a les cases, i per tant aquestes precipitacions que esperem, repetint, que siguin torrencials, tindran lloc doncs a partir de les 8, a partir de la nit i sobretot a la matinada, i a partir d'aleshores, sobretot demà al matí de diumenge, aquests ruixats a poc a poc s'aniran desplaçant ja per les comarques de Girona. A poc a poc s'aniran desgastant, i a la tarda els ruixats es mantindran en aquest sector, però ja seran molt més irregulars i no amb tanta intensitat.
0: I ja per acabar, Marc, pel que fa a aquest fenomen, no, aquest mini huracà que també s'apunta que pot arribar, el tema és si arribarà a tocar terra o no, no?
5: Exacte, si toca terra estaríem davant d'una situació encara probablement pitjor, en el sentit que doncs, el vent encara es podria reforçar, la precipitació podria endinsar-se inclús una miqueta més terra endins. Per tant, estem repetint davant d'una situació excepcional i repetint també molta, molta precaució les properes hores, perquè estem davant d'un fenomen que no passa molt sovint i, per tant, hem d'estar doncs, amb els ulls ben oberts i, sobretot, evitar els desplaçaments que no siguin necessaris.
0: Doncs moltes gràcies, Marc, i com hem dit, molta atenció i molta precaució a tota la població, especialment en aquestes zones que es poden veure molt afectades en les properes hores o com a mínim fins a la jornada de demà diumenge. Moltes gràcies, Marc.
5: A vosaltres. Que...
0: Seguim parlant d'aquest futur fenomen meteorològic que s'acosta, perquè, com dèiem fa uns minuts, Protecció Civil estava duent a terme una compareixença de premsa per actualitzar les dades de situació, i el que farà és demanar que s'anul·lin totes les activitats que impliquin una mobilitat a les comarques afectades, que, com hem dit abans, afecten pràcticament tot el litoral del territori català, entre les 8 del vespre d'avui i les 2 de demà diumenge.
2: Aquesta tarda s'enviarà un desalert per informar tota aquesta població, i el Servei Meteorològic de Catalunya ha qualificat que potser hi haurà un mini huracà mediterrani. Escoltem la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, i el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà.
3: Nosaltres recomanem que aquelles activitats que comportin mobilitat, a partir de les 8 de la tarda d'avui fins demà a les 2, totes aquelles activitats que comportin mobilitat i que provoquin, per tant, una perillositat en aquesta mobilitat i en aquesta situació d'estar en espais potser oberts, per exemple, doncs no, nosaltres entenem que no és un moment per dur-les a terme.
6: Tècnicament estem davant de la possible formació d'un sistema de mesoscala convectiu, aquest és el nom tècnic que utilitzem els meteoròlegs per qualificar aquesta situació meteorològica, però amb l'esdevenir de les hores doncs, podria arribar doncs, a ser això, un mini huracà mediterrani, que és un sistema morfològic que pot produir aiguats importants, i això és el que preveiem de cara a les pròximes hores.
0: A més, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha advertit, i com ens acaba d'explicar el company Marc Jaureguizar, un mini huracà mediterrani. També ha anunciat que el govern decretarà mesures importants de prevenció.
7: Ve un mini huracà mediterrani a Catalunya. A la tarda farem un altre CECAT i hem decretat mesures que demano tot el conjunt de la ciutadania que respectin a partir d'aquest vespre i durant tot el dia de demà. I no és una broma. Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral.
2: Durant la tarda també realitzarà una reunió de seguiment del Pla Inundable.

0: Si convoquen eleccions, doncs, escolti, ens trobarem a les urnes, perquè, vist el panorama que hi ha del model de país que estan gestionant aquesta gent del PSOE, de Sumar, de Podemos, etc., doncs potser és una oportunitat perquè la gent de Catalunya tingui l'oportunitat de reaccionar a través de les urnes. Nosaltres som els de les urnes, per tant, escolti, si ell decideix convocar eleccions, nosaltres estem preparats.
1: També hi ha dit la seva el president Salvador Illa, referint-se precisament al bloqueig dels decrets per part de Junts.
2: No tingui barra. Perquè això ja cansa, de vostè bloquejar mesures que serveixen, que han evitat, quan han estat vigents des de dimarts fins a divendres, han evitat desnonaments, ens han donat una eina addicional per evitar desnonaments, vostè ho bloqueja i diu, no és que vostè no ha fet res, no? I vostè no ha ajudat a fer-se. La pregunta no és què han fet el govern, la pregunta és què s'hauria pogut fer de més si PP, Vox i sobretot Junts haguessin donat suport a aquestes mesures.
1: De parlar també de les manifestacions que s'estan celebrant avui tant a Catalunya com també a Madrid. Una de les que s'ha celebrat aquí a casa nostra ha sortit de Salt per acabar a la plaça del Vi de Girona. Ens ho amplia amb tots els detalls des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
3: Prop d'un miler de persones, segons xifres oficials, s'han manifestat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per reclamar el dret a l'habitatge. La mobilització convocada pel sindicat de llogateres ha començat a les 12 del migdia i ha recorregut diversos carrers del centre de la ciutat. Durant els diversos parlaments que s'han fet al llarg de la protesta, s'ha criticat el paper dels anomenats fons voltor, la passivitat de les institucions davant de la situació de l'habitatge i l'impacte dels pisos turístics. Els manifestants també han denunciat els desnonaments. Un dels testimonis que ha intervingut durant la mobilització ha estat Wilder Palacio, que va haver de lluitar per evitar un macrodesnonament a Salt. Finalment, l'acció dels veïns i del sindicat de llogateres va aconseguir ajornar el desnonament. I precisament Wilder explica algunes de les seves reivindicacions.
4: I per això nosaltres el que volem és que aquests pisos tornin a estar ocupats per família, que les famílies puguin pagar el seu lloguer, que és la nostra reivindicació. Nosaltres des del principi hem reivindicat, nosaltres volem pagar el nostre lloguer.
3: La protesta ha acabat amb la reivindicació que les administracions actuïn per garantir el dret a un habitatge digne. Girona és una de les diverses ciutats catalanes on avui s'han fet mobilitzacions en defensa de l'habitatge.
1: I com he dit, també hi ha hagut mobilització a Madrid, en aquest cas, fins a 4 columnes de milers de persones s'han dirigit en direcció a la plaça de Cibeles, seu de l'Ajuntament de la capital espanyola.
5: Els participants s'han mogut sota una pluja suau entre crits demanant una vaga general i preguntant-se on està el govern progressista. Abans de l'inici d'aquestes marxes, la portaveu del Sindicat d'Inquilines de Madrid, Valeria Racu, ha avisat que el no del PP, Vox i Junts, que va fer de caure aquest divendres els dos decrets d'habitatge del govern, mostra que el Congrés està segrestat pel renderisme.
1: I avui també és dia de castells amb la segona jornada del concurs que s'obre aquesta tarda a partir de 4:45 a la Tàrraco Arena plaça de Tarragona.
5: En total hi participen 18 colles i els castells de Lleida aspiren a revalidar la victòria del 2024. La prèvia ens la fa des de Tarragona Ràdio Miguel González.
6: S'esperen unes 5.000 persones de públic a la CaixaBank Tarraco Arena. Les portes s'obriran al públic a 3:45 i les colles entraran a plaça a 3:45 amb la intenció de començar puntualment a 4:45 amb el primer castell. L'ordre d'actuació és per sorteig i els primers en actuar seran la colla jove dels castellers de Sitges. El director ha recordat que es tornarà a repartir polseres per tenir un millor control dels accessos i garantir la seguretat de tothom.
7: La gent quan entri amb la seva entrada se li facilitarà una pulsera que li donarà accés a aquestes cadires que esteu vosaltres asseguts i el diumenge al segon pis també. Aquestes persones podran baixar a l'arena quan ho desitgin també, però els castellers i castelleres que hi ha a la plaça en cap cas poden pujar a la graderia precisament per evitar aquestes coses que havien passat fa anys, diguem, d'una mica d'overbooking a la zona de graderia. El dispositiu de seguretat extern i intern també és màxim.
6: Els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria de 2024 en una jornada de dissabte que podria acabar a 9:15 del vespre. El dia finalitzarà amb una revetlla castellera a la pèrgola del Serrallo a partir de 11:45 de la nit.
1: Parlem ara de successos. Els bombers treballen per extingir un incendi desenvolupat a l'edifici de l'antic restaurant El Álamo, situat al costat del quilòmetre 1 de la carretera TV-7041 a Alcover, a la comarca de l'Alt Camp.
5: El 112 ha rebut l'avís passats 11:45 del matí i els bombers han mobilitzat 10 dotacions. En aquests moments, els bombers indiquen que hi ha una gran càrrega de foc a l'interior de l'edifici i els esforços es centren en contenir

0: dir-lo perquè no es propagui cap a altres zones.
1: I encara un apunt més de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un total de 18 persones i han recuperat més de 260 telèfons mòbils en dues investigacions a Barcelona en el marc de la lluita contra estructures criminals dedicades a la recaptació i comercialització de dispositius robats.
0: Les investigacions de la policia catalana han permès constatar que hi ha diversos punts que s'utilitzen per rebre, emmagatzemar, manipular i redistribuir els terminals robats, principalment a Barcelona. En una de les operacions es van detenir 13 persones d'entre 22 i 57 anys i es van recuperar més de 140 mòbils a Ciutat Vella, amb un últim detingut realitzat a posteriori. I en aquest altre cas es va arrestar 4 persones d'entre 26 i 33 anys i es van intervenir 120 mòbils.
1: Obrim ara plana local i comencem a Tordera, al Maresme, que commemora la Setmana Europea de la Lactància Materna amb un cap de setmana d'activitats on destaca un mural col·lectiu i una lectura de contes sobre, precisament, la lactància. Des de Ràdio Tordera ens ho explica Lluís Sabater.
2: Sota el lema lactància materna, un inici sostenible en qualsevol circumstància, enfortim les accions que funcionen, la jornada vol sensibilitzar la població sobre la importància de protegir i promoure l'alletament matern. Anna Pol és infermera pediàtrica del CAP Tordera.
3: Si tota la dona que espera un fill sap que si alleta el seu fill o filla, tindrà menys risc de tenir malalties infeccioses, de tenir obesitat al cap dels anys, perquè els beneficis es mantenen més enllà del temps de la lactància. Això és molt important, que fins i tot impacta en certs tipus de càncer infantil. El fet d'haver-se alletat dona prevenció de certs tipus de càncer.
2: Entre les activitats previstes hi ha la realització d'un mural amb la participació de les famílies, així com també una lectura de contes de lactància.
1: I marxem ara fins al Museu de les Mines de Carbó d'Ogassa, que ha renovat la seva imatge a través de nous cartells, panells informatius, maquetes i inclús un túnel.
0: La intenció de restituir l'espatge del nou públic combina els que hi han estat i repeteixin. Els guies han notat menys afluència de visitants aquest any que els anteriors. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
4: El Museu de les Mines del Carbó d'Ogassa presenta una nova imatge. Després de molts anys sense fer-hi cap modificació, ara s'hi han instal·lat nous cartells, tant a l'exterior com a l'interior. A dins es poden veure panells informatius que expliquen la distribució de les diferents mines de la zona o l'evolució de l'activitat minera amb el pas dels anys. Entre d'altres, la voluntat és oferir més detalls als visitants sobre la història del poble miner. Parla Enric Solà, guia del Museu de les Mines de Carbó d'Ogassa.
5: Això també treu una mica més d'informació amb la mineria que hi havia hagut aquí i tot això. Esclar, abans hi teníem moltes fotos i, esclar, per veure una foto del temps aquell que ningú coneix a ningú, tampoc era molt interessant.
4: Les visites al museu són força desestacionalitzades, però enguany els guies han notat una davallada en l'afluència de turistes. És cert que molta de la gent que visita la zona prefereix gaudir de l'entorn natural que no tancar-se al museu. Els nous cartells i panells informatius pretenen atreure nou públic al museu i que aquells que repeteixen experiència puguin veure l'espai d'una nova manera. Ogassa continua així defensant i cuidant el seu llegat miner.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des dels Pallaresos, i és que aquesta població tarragonina es prepara per viatjar a principis del segle XX amb les sisenes jornades modernistes del Camp de Tarragona, que començaran aquesta mateixa tarda.
0: S'allargaran també durant gairebé un mes amb la celebració de la gran festa modernista als Pallaresos 1900. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: Enguany la festa transportarà els visitants fins al 1915 amb una història protagonitzada per dos dels grans noms del modernisme català, Josep Maria Jujol i Antoni Gaudí. Un dels principals actes de la jornada serà la inauguració del gran mural modernista als Pallaresos 1900, obra del pintor Carles Arola. Un mural que s'ha pintat a la casa on va néixer el mestre Gols i que representa una casa de poble de principis del segle XX. La regidora de Turisme, Maria Jesús Coronado, explica com van triar el mural i com van enfocar el seu significat.
7: Carles Arola, que és un magnífic pintor, va passar una proposta que de seguida ens va encantar, aquesta proposta. I el mural surt amb molts personatges que vivien al poble dels Pallaresos.
6: La celebració continuarà amb el Ball de Gegants, la tabalada del Ball de Diables dels Pallaresos i la participació de l'Escola de Música Lautaro.
1: Fem encara una altra parada cultural, en aquest cas a Rubí, on ha començat la 12a edició de la NU, el festival que durant tot el mes d'octubre omple les façanes del centre de la ciutat vallesana amb fotografies artístiques de gran format.
0: Aquest dematí s'ha fet la primera visita guiada que, per primer cop, ha reunit la majoria de la 12a d'artistes internacionals del cartell. La seguida des de Ràdio Rubí, en David García.
8: El leitmotiv d'enguany és el retrat. Així, l'argelià Abdoshanan ha explicat els retrats que va fer quan va tornar al seu país i va haver de confrontar la seva idea d'identitat nacional. El xinès Xiong Yu ha detallat el vincle que fa entre la tradició de la seva àvia de llegir el futur a través de les pigues de la cara i les noves tecnologies de reconeixement facial. El català Manel Esclusa ha ensenyat els seus retrats mèdics fets amb TAC. O la napolitana Verónica Barbato ha recordat amb imatges la seva germana que es va suïcidar després de tenir problemes amb l'heroïna. Carles Mercader és el comissari de l'ANU.
9: L'autor ha estat molts anys preparant una feina i llavors és la millor que ho pot explicar, no? I també la gent és una manera de conèixer, no? Que sembla l'autor és una persona fora de la societat, no? I una persona normal que treballa i viu.
8: La majoria d'artistes han pogut explicar les seves obres, tot i que la forta pluja que ha començat a caure a última hora ha fet que no s'hagin pogut visitar les exposicions més llunyanes. Les fotografies de la NU estaran penjades als carrers de Rubí fins al 31 d'octubre i cada dissabte a les 11 del matí es farà una visita guiada.
1: Són les 2:51 minuts. Anem a parlar d'esports.
10: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol i és que demà al Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic de la Lliga F i és que el Barça rebrà el Madrid a les 5 de la tarda. Aquest enfrontament arriba molt aviat a la 6a jornada de la competició i tot just abans de l'aturada per seleccions.
0: Les blaugranes, que el curs passat es van imposar en els 6 partits que van jugar contra les blanques, busquen el triomf per tancar un inici de curs perfecte on ja sumen 5 victòries en Lliga i 2 a Champions. A més, les de Pere Romeu ampliarien el marge al capdavant de la classificació si aconsegueixen aquests 3 punts.
1: Seguim ara amb futbol masculí perquè a la 2a divisió el Sabadell rep l'Andorra a la Nova Creu Alta aquesta tarda a partir de 6:45. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
11: L'Andorra posa a prova la ratxa immaculada del Sabadell a la Nova Creu Alta. De moment a la Hypermotion són 3 victòries en 3 partits. Si li sumeu la final de Copa Catalunya en serien 4 i 6 amb el play-off de l'any passat. Insisteixo, amb victòries arlequinades. Per contra, el conjunt del Principat d'Andorra ve després de trencar la ratxa de 5 derrotes seguides amb una victòria bastant balsàmica a Granada per 2-3. Recupera Ferran Costa de cara a aquest partit. Arthur Bonaldo, que tenia un dit del peu trencat i que ja ha pogut entrenar amb total normalitat. Per contra, Carles Manso, el conjunt tricolor, acaba de reincorporar tots els jugadors que tenia amb les seves respectives seleccions. El partit enfronta més dos entrenadors que es coneixen de sobres, precisament a Andorra i també en etapes pretèrites. Manso havia estat el preparador físic de Costa. A partir de 6:45 de la tarda, s'espera una bona entrada a l'estadi Creu Alteny amb l'arbitratge de Guzmán Mansilla, exàrbitre de primera divisió, aquest Sabadell-Andorra.
1: Recuperem ara la informació de futbol femení perquè aquest matí l'Espanyol s'ha imposat a l'últim minut a l'Alavés a casa per 1-0, mentre que el Badalona Women ha jugat un partit boig al camp del Sevilla. Ens ho explica en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Pau Roche. Pau, bon dia.
12: Molt bon dia, efectivament. Partit completament esbojarrat, sobretot a la segona meitat, on hem vist 5 gols, 2 d'ells en l'afegit. El Badalona ha empatat 3-3 després d'anar perdent per 2 cops el marcador, amb el 2-2 aconseguit al 95, posar-se 2-3 capdavant al marcador, però un minut després a la represa han tornat a empatar el conjunt sevillista amb una acció que ha despertat més una mica de polèmica perquè el conjunt badaloní reclamava un possible fora de joc a l'inici de l'acció. Tot i així, un punt abans d'aquesta propera aturada, recordem que la setmana vinent no hi ha competició a la Lliga F.
1: Moltes gràcies, Pau, i apuntem aquest empat a 3 entre el Badalona Women i el Sevilla. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. Victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en 3 jornades. I avui ja comença la jornada a la Lliga Endesa amb el Joventut Morabanc Andorra a partir de les 6. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
13: La Sisa Joventut debuta a les 6 de la tarda a la CB davant la seva afició després del títol assolit de la Supercopa ACB fa 15 dies al Palau Olímpic. El Moravanca Andorra, però, no vol ser el convidat de pedra de la Festa Verd i Negra. Està previst que abans del maig es penja el sostre del pavelló la bandera on es reflexa el nou títol verd i negre que va arribar 18 anys després de l'últim èxit de la penya. Però el tècnic Dani Minet vol que la festa sigui completa i això passa perquè l'equip no falli i superi un Moravanca Andorra amb ells coneguts com Cassius Robertson o Artem Pustovi, que venen de perdre a casa contra l'Obradoiro en el primer partit de la Lliga. La penya manté les baixes conegudes d'Ante Tomic i de Yannick Crac, però recupera Suleimanovic després de la seva paternitat. El pivot verd i negre Elin Diaye assegura que tenen ganes de donar una alegria a l'afició.
14: Andorra és un equip molt físic, molt vertical, i tenir tiradores i tal, i hem de fer una bona defensa, jugar com a equip i sacar una bona victòria en casa.
13: El Moravanca està dirigit pels exjugadors de la penya Zantabak i Paco Vázquez. El croat va salvar el curs passat del descens a l'equip andorrà i ha fet molts canvis a la plantilla.
0: També jugarà avui el bàsquet Manresa a casa davant del Bergoan a partir de les 9 del vespre. I demà serà el torn del Lleida, que rebrà el Burgos a les 12, del Girona, que visitarà el Baskonia a les 6 de la tarda, i per últim del Barça, que tancarà la jornada a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 de la tarda.
1: Amb el bàsquet acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Bona nit, són les 9 i 4 minuts de la nit d'aquest dilluns, dia 28 de setembre de 2026. Aquí estem a l'estudi d'Ona Cuinenca. Els amics, des de fa molts anys del Tu Jugues, acaben de marxar i els de l'Anem a Muntanya hi hem ocupat els seus seients, que fins fa poc hi eren ells. Estrenem nova estació, el primer programa de la tardor, avui aquí, i despedim el setembre. Sempre hi ha una benvinguda i una despedida. Doncs avui despedim el setembre i donem benvinguda a la tardor des d'aquí, des d'Ona Cuinenca. A mi, personalment, una de les estacions de l'any que més m'agraden, per no dir la que més m'agrada, la tardor, que la trobo fantàstica. Deixem estar la tardor, sentem-nos al programa, perquè els pròxims 55 minuts prenem protagonisme a la muntanya, al gran i fabulós món de la muntanya, amb totes les seves derivades, que, com ja sabeu, són moltíssimes. I ja sabeu que ens podeu escoltar en directe al 107.2 de FM si esteu per Sant Feliu. Ens podeu escoltar en les nostres remissions que fem al llarg de la setmana i també en el podcast. Per tant, ens heu d'escoltar sí o sí. Imagineu-vos si hi ha maneres per escoltar-nos. Vull dir, sí o sí, ens heu d'escoltar. Sense més preàmbuls, comencem ja el programa d'avui, que hem d'anar per feina. Hi ha les seccions habituals. Tindrem una entrevista, que avui l'entrevistador vindrà aquí al programa, serà d'aquí una estoneta. Sembla que sí. Si no ja ens empenyarem i farem alguna... Ja farem una altra cosa, cap problema. Cap problema, jefa, ja farem una altra cosa. Saludem ja tots els membres del programa que estan assentats aquí a l'estudi d'Ona Cuinenca, com he dit abans. Menys a Pep Sanz, que Pep Sanz el tenim molt refredat, molt constipat. Igual és Covid, eh? Diuen que hi ha molt Covid, per Sant Feliu.
1: Sí, potser en tinc, tu.
0: He sentit a dir que hi ha molt Covid.
2: No ho sé.
1: Sí, anaves tu sedant, tu.
0: Jo la setmana passada que vaig estar amb molt mal de coll, amb bastantes coses que indicaven un bon encostipat.
3: Sí, però això devia ser la ressaca de la Festa Major.
0: Sí, sí, no, això també tenia molta, això sí que en tenia moltíssima, però jo crec que l'encostipat que portava sobre això també va ajudar que tingués encara més ressaca de Festa Major.
1: Febre no tenies, Pep, perquè si hi ha febre...
0: Jo crec que la nit de dimarts a dimecres, que va ser la pitjor de tots aquests dies, jo crec que una mica de febre vaig tenir. Però vaig anar a dormir molt d'hora, el dimarts vaig anar a dormir molt d'hora, devien ser les 9 o potser abans, i a la nit em vaig... Aquella dormida em vaig llevar com... Vaig anar a dormir que estava poder el 20% i em vaig llevar el 60%. O sigui, tota la nit em vaig recuperar, molt.
2: Molt bé.
0: I ara estic molt bé, eh? Molt bé. Però això, doncs des d'aquí saludem el Pep Sanz, que potser ens està escoltant.
3: No, que es posi bo, eh? Que es, sí. Que es cuidi molt,
0: sí,
3: el dilluns que ve ja té que venir.
0: Sí, sí,
3: ho trobem a faltar.
0: I tant.
2: Que ha preparat l'entrevista perquè la puguem passar.
3: I ho ha fet molt ben fet. Li ha quedat molt bé.
0: I això, doncs, que es recuperi del refredat o del Covid o del que tingui. Ha anat bé l'entrada de la tardor? Us agrada també la tardor?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
2: Jo prefereixo la primavera.
0: Sí. Sí?
2: Sí, sí. A la tardor m'agrada doncs, els arbres que es tornen, tot i que ara ja ho estan dins, que han perdut la fulla amb la sequera aquesta.
0: Sequera, sí. No?
2: Però els colors aquests que agafen els arbres a la tardor estan bé, no? Però bé aquells temps que els dies s'escurcen i així, saps? Això, però bueno...
1: Tot té el seu engany.
2: És així, és el que passa...
3: Tot no pot ser.
2: Cada any que... Quan arriba aquest
1: figura
2: temps.
1: Que ho poguessis, sí.
0: No, a mi també m'agrada, els... Sí, l'únic que d'allò... La tardor d'hivern el que m'empipa... No m'empipa, però el que és diferent és això, que els dies són més curts. Jo me'n recordo, l'any passat, al novembre, vam anar a caminar per Costa Brava, que és fabulós, eh? A l'hivern de Costa Brava, a mi vam tenir un dia de sol, vam estar per Costa Brava caminant, que va ser fabulós, i tornant cap a casa... Dèiem, ostres, quina son, quines ganes de dormir, i clar, mires a la llotja i eren les 6:15 de la tarda, però que ja és ben fosc, a finals de novembre, Però i van dir, ostres, si és superdora, a l'estiu aquesta banca fas de migdiada, encara t'has de fer de migdiada,
2: i
0: això.
2: I tant.
0: Però sí que tens aquesta cosa que sembla que sigui molt més tard del que és a l'hivern. Mm-hmm. Bueno, a tardor, a finals de tardor i a l'hivern.
2: I a més, amb els canvis d'horaris, que encara que no ens ho traiem de sobre, això.
0: Bueno, van dir que sí, no sé, algun... Però sí? diu que sí. Algun any serà que sí, però es veu que...
2: Algun any, però ja no sabem quin, ja fa tant temps que en parlen d'això.
0: Es veu que els ordinadors ja estan programats, els avions també, no sé què, sí, i bueno, que tot aniria una mica malament, no sé. Bé. Ho van dient i no hi ha manera de que ho facin. Per cert, canviarem l'horari d'aquí 3 setmanes, al final de...
1: Sí, final de mes, oi?
0: És el 26 d'octubre o 25 d'octubre, o alguna cosa així.
1: Sí.
0: El 20 i pico d'octubre, d'aquí... Sí, un mes.
3: Dormirem una hora més o una hora menys?
0: Dormirem... A les... Una hora més, perquè a les 3 seran les dues. Exacte. A les 3 seran les dues. Aquell és el canvi d'horari que dorms una hora més. El de l'estiu dorms una menys i ara una hora més. Bueno, sí, depèn de la que vagis a dormir, clar.
3: Depèn.
0: Perfecte, doncs, dit les nostres estacions favorites de l'any, i hem vist aquí que la tardor només m'agrada a mi, però bueno, que no tothom li pot agradar. El que segur que ens agrada a tothom és l'editorial d'avui del Joan, que ens ha preparat. Joan, de què va l'editorial d'avui? De què ens parles?
2: Doncs, de muntanya, parla de muntanya, però el lliga amb la qüestió política una mica.
0: Ep,
2: parla d'una cosa que jo també sostinc, que en definitiva la política és tot. Tot, pràcticament tota la relació entre persones i així.
0: I tant.
2: Forma part de la política. No?
0: Tot és política.
2: O sigui, aquests que diuen jo no em vull posar en política i tal, bueno, no, està bé que no vulguis posar, per exemple, en política d'un partit, o ser polític, o fer de polític, o tal, això està, vull dir, cadascú, però qualsevol cosa, ara mateix estan arreglant la plaça, doncs el fet d'arreglar la plaça ha suposat que es fes política, perquè uns potser la volien així, els altres no la volien arreglar, aquesta, doncs això és política, no?
0: Per tant,
2: tota relació entre humans és política, i amb la muntanya doncs també, que és el que diu l'article aquest, no?
0: Molt bé, saludem a Pau Ibarces, d'Enta Peixera. Pau, bona nit.
4: Bona nit.
0: A tu t'agrada la tardor?
4: Sí.
0: Sí?
4: Sí.
0: Bueno, bé.
3: A mi també m'agrada, eh?
4: Sí, no. Perquè ja comença a fer més fresqueta, comença a s'encendre el foc algun dia...
0: No, a més, aquest estiu, que estem farts de tanta calor, també s'agraeix una mica això.
4: Sí. Bona.
0: Molt bé, Pau, doncs moltes gràcies per estar aquí una setmana més. Posem la sintonia de l'editorial i avui això, muntanya i política.

Doncs sí, anem per feina i diem així, diu, tot és política. És un escrit de l'Enric Faura, de la revista Vèrtex. I diu el següent. La muntanya màgica, la clàssica novel·la de Thomas Mann, deixa anar una sentència. No existeix la no política. Tot és política. Per moltes raons, l'alpinisme, a casa nostra, l'excursionisme i, en general, els esports de muntanya han intentat de fugir l'etiqueta política. Sovint els enderiats de la muntanya han defugit qualsevol posicionament polític, aspirant potser a motivacions més elevades, vitalistes, arruixades o pures, lluny de les vileses de la societat materialista, en una mena de fugida d'una terra baixa, guimariana, vers una terra alta, neta i deslliurada del malestar de l'home contemporani. Però vet aquí que l'escriptor, historiador i muntanyenc asturià Pablo Batalla ha publicat el llibre La bandera de la cumbre, que, com si fos un cop de puny per la seva contundència i claredat, s'alinea amb la frase de la muntanya màgica. Sí, efectivament, tot és política. La muntanya i l'alpinisme també ho són. Aquest assaig és una reflexió sobre la muntanya com a espai simbòlic, ideològic, de lluita i de resistència. El seu punt de partida és relativament senzill. Si qualsevol ideologia necessita alguna mena de paisatge o de context, la muntanya, des del segle XIX, ha estat un espai sobre el qual s'ha projectat heroïcitats, patriotisme, espais místics o èxtasi personal. El muntanyisme no és ni ha estat neutral. És una construcció humana que s'ha fet ressò de la ideologia de cada moment. Per exemple, la llarga cua d'alpinistes que paguen fortunes per ser pujats a l'Everest respon clarament a una ideologia política, el capitalisme de les altures. La declaració d'un parc natural o nacional estan fent com una llei laboral i tots saben que la regulació dels accessos a la natura no és neutral, sinó que respon a interessos de turisme esportiu, econòmics, urbanístics i polítics que no són mai innocents. Les curses de muntanya que fan forrolla com a espectacles televisius en escenaris espectaculars i que sovint segueixen itineraris irreflexius i fins i tot perillosos són inseparables de la promoció de la competitivitat que mou la societat actual. A Catalunya tenim un devessall d'exemples d'aquesta relació entre la política i la muntanya. Des del mateix naixement de l'excursionisme català, extretament lligat a la Renaixença, la simbiosi de l'escalada a Montserrat, el moviment anarquista, la lluita antifranquista, les accions a la muntanya del procés independentista o la convocatòria d'unes eleccions de Jordi Pujol des del cim de l'Aneto, els exemples són nombrosos i evidents. Però sobretot resulten importants aquelles accions aparentment són tècniques, regulacions d'escalada a Montserrat, nou telecadí a Vallterra, regularització de l'accés al Montseny, normatives de protecció del medi natural i que tenen un altíssim component polític amagat darrere de proclames purament tecnocràtiques, escèptiques i neutrals. Perquè sí, evidentment, tot és política. Fins aquí l'editorial d'avui.

I us llegiré unes quantes dites de que m'han passat. Diu, quan l'oreneta se'n va, no triga el fred en arribar. I diu, m'he passat de frenada. El millor de la vida és gratuït. No es compra perquè no té valor. No es ven perquè no té preu. I un altre que m'han passat que diu, mai seràs amo del pany si la clau la té un estrany.

0: Moltes gràcies, Joan, perquè aquest símil de la muntanya i política. I... Sí, sí, has demostrat que gairebé tot és... Bueno, tot és
1: política. Tot, és, tot va, és política. Dir, pot ser una cosa de, no sé, parlar de... Parlar d'insectes o de, jo què sé, o de plantes, i encara segons com, perquè algunes plantes també s'han de controlar i s'ha d'evitar que es perdin, i per tant, a vegades fa política doncs, parlant també de la natura, no? O sigui que és així, no ho podem deixar de costat, no?
0: Molt bé, moltíssimes gràcies. La setmana vinent una nova editorial, i ara ja passem la sintonia de la Crònica Dimecres i també Joan Font.
1: Sí, perquè avui, com que no tenim el Pep per aquí, doncs llegiré jo l'excursió que hi ha per avui.
2: Colla dels Dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
1: Doncs avui llegirem una excursió que es va fer al Pic de l'Infern. Diu, el Pic de l'Infern és una muntanya de 2.859 metres situada dins del terme comunal de Fontpedrosa, a la comarca del Conflent, al departament francès dels Pirineus Orientals, però molt a prop del límit amb el municipi de Queralbs, comarca del Ripollès. Des de l'estació d'esquí de Vallter comencem a caminar en direcció a una de les pistes per seguir la ruta cap al cim. Anem en direcció al Gra de Fajol, que veiem a dalt a la nostra esquerra. Després de les diferents pujades que es van tornant, apareix damunt nostre el Coll de la Marrana. Amb camí entretingut, arribem a dalt. Des d'aquí podem veure el camí que hem recorregut i el que ens espera per davant. Tenim bonica panoràmica del Pic de Bastiments i el Freser, i de l'Infern des d'aquest punt encara no es deixa veure. Anem seguint el camí per aquesta zona més o menys planera. Contemplem a la nostra esquerra la bonica vall del Freser i de Coma de Vaca. Ara el camí emprèn una consistent pujada amb poc desnivell. El coll el tenim a tocar. Passem abans per una cabana de pedres, és la del Tirapits. Fins aquí estem gaudint d'unes magnífiques vistes panoràmiques de les muntanyes que ens envolten. Un cop arribats a dalt del coll, el panorama se'ns obre cap al nord-est. Al fons destaquen els estanys de Coma Mitjana i a la nostra dreta hi tenim el Pic dels Gorgs. Ara toca fer un tram amb forta pujada per damunt d'una zona rocosa i seguir per la carena tot passant entre roques en forma de làmines inclinades que van formant una mena d'esglons on posem els peus. Arribem al cim, Pic de l'Infern, 2.859 metres, i trobem el punt geodèsic, un piolet i la senyera. La vessant nord del pic ofereix vistes molt aèries sobre la vall de Carençà i la Coma de l'Infern. Més enllà, les muntanyes de l'Alta Cerdanya i el Capcí. El camí de tornada és més o menys el mateix, tot baixant per un corriol per sortir a la plana, molt prop dels aigols podrits. Arribem al Coll de la Marrana i baixant fins a l'estació de Vallter. El recorregut ha sigut de 13,5 km, temps de caminar 4 hores 25, temps total 5 hores 51, ascens acumulat de 911 metres. Hi hem participat en Joan Font, en Josep Miquel Martínez, la Pilar Guerrero i en Pere Castellví. Fins aquí l'excursió d'avui.

0: Molt bé, moltes gràcies, Joan, per aquesta excursió. Lloc magnífic, eh? M'encanta, m'encanta. La vaig fer aquest estiu.
1: El pic de l'infern és molt ferm, és molt ferm. És
0: molt maco.
1: És un dels cims guapos de la zona aquesta del Pirineus, eh?
0: El que passa que jo vaig passar... Jo vaig fer el Bastiments, Freser i...
1: Vas fer els tres cims que hi ha per allà a la zona aquesta, no?
0: Sí, vaig fer els tres i vaig baixar per... No, vaig pujar per Tirapits. Per la cabana de Tirapits vas pujar per allà.
1: Veu pujar pel... Bueno, veu fer això al Coll de la Marrana i cap a
0: Tirapits.
1: Al Tirapits i la cabana aquella que hi ha de pedra.
0: Vam fer la cabana... I vam fer Infern, Freser i Bastiments. I vam baixar per la Marrana.
2: Nosaltres vam fer Bastiments, Freser i Infern.
0: I vam baixar per Tirapits. Molt maco, molt maco.
2: Per fer la volta.
1: Sí, sí.
0: És molt maco, molt maco.
1: El que passa que la baixada es fa per comptes de tornar per la barraca del Tirapits, pots baixar bastant vertical, allà, bastant de dret, no? I vas a parar a la plana, en aquells estanyols que hi ha petitons.
0: Sí, que hi ha cavalls per allà, sempre hi ha vaques i cavalls. Molt bé, moltes gràcies. La setmana vinent, una nova excursió de la colla del dimecres. I ja tenim aquí el Josep Parés. Què tal, Josep?
3: Déu us guard, bé. Mirarem per veure l'avançament. Se'ns acaba el mes i s'ha acabat les activitats. Farem un avançament del que pot ser i del que serà el mes d'octubre. Començarem el dia 12, que és el dia del Pilar, que no hi ha res de res. Sempre es fa la trobada d'entitats excursionistes del Vallès, en un puesto, i aquest cop venen aquí a Sant Feliu. O sigui que us rebaran a veure què. Llavors ja comencem. El dissabte, dia 17... sortirem per fer la ruta 360 que posa volta al Pedraforca des de Gósol. Aquesta també ja s'ha de fer, jo.
1: Tota sencera?
3: Sí, sí, sencera, sí, sí.
1: No cal que comenceu
3: d'hora, millor comencem de nit, ja.
1: Jo vaig fer una vegada i se'm va fer quasi de fosc,
3: oi que sí, sí, sí. Però, llavors segueix el dia 23, hi ha un audiovisual, que ens ve la Conxita de Torroell i ens parlarà del viatge que va fer del Caucas als Balcans. Vull dir, no, El dia 25, al tanto, que hi ha l'Amir, 26, això ja rebreu informació quan surti, que el Ramon i tota la cosa ja ha sortit el cartell. I com a novetat, pel novembre, el dia 8, si aquesta ens la guarda l'Ajuntament no hi ha res, farem la 43 caminada codinenca. A veure ja com anirà, saps?
1: Molt bé.
3: I el dia 22 de novembre, que això ja ho van d'allò, Sant Miquel l'experiència, vull dir que de vores ja servirà la caminada per d'allò, per estar a punt per Sant Miquel.
2: Però
3: ho entreno, ja està. Això és un adelantament. Pot ser que alguna data d'aquestes es canvi. Això la setmana que ve ja ho direm en ferm. I res, Pep, ja, de moment ja hem dit el programa.
0: El calendari complet, molt bé, molt bé. Es van moltes coses ja al mes d'octubre. Sí. I el mes de novembre sí que pinta ple, eh? Mes de novembre, moltes coses molt fermes, com diu el Joan Font, per aquest mes d'octubre i aquest mes de novembre. Moltes gràcies. La setmana vinent...
3: Ens tornem a veure.
0: Ens tornem a veure.
3: A veure què hi ha.
0: I parlem de tot això.
3: Sí, senyor.
0: Moltes gràcies, Josep. Posem la sintonia de l'entrevista central del programa d'avui i ja parlem amb el nostre convidat, que el tenim ja aquí a l'estudi d'Ona Codinenca.

0: Doncs després de la sintonia de l'entrevista del programa d'avui, ja ens acompanya aquí a l'estudi d'Oncoinenca Edu Sallent, un amant de la muntanya, alpinista, amb una trajectòria que l'ha portat a llocs com els Pirineus, els Alps, Andes, Caucas o Himàlaia. A més de la seva activitat muntanyenca, ha traslladat aquesta passió a l'escriptura i els últims anys s'ha dedicat a fer diversos llibres dedicats al món de la muntanya i, a part de la seva dilatada carrera com a amant de la muntanya alpinista, avui sobretot ens vens a parlar d'aquest últim llibre que has fet no fa gaire. Edu, molt bona nit, què tal, com estàs? Benvingut a l'estudi d'Oncoinenca. Ens agrada molt que el convidat vingui aquí a l'estudi. També per telèfon ens agrada molt, eh? Però sí, quan sí. Està sí, sí. El convidat aquí, a més un amic del programa, ens fa encara més il·lusió. Què tal, com estàs? Benvingut al programa.
1: Bona nit, molt bé, gràcies. Gràcies per convidar-me, perquè ja soc, jo m'hi trobo molt bé aquí, a Sant Feliu. Molt, i aquí en el vostre programa, ja és com una tradició per mi, tot i que feia ara temps que no venia, eh? Però, no sé, saps aquelles coses que sempre he trobat molt entranyable i estic molt bé, vull dir que gràcies per convidar-me i per poder, doncs, poder parlar de muntanyes i llibres.
0: Ara fa la Teresa, ara fa dies que no el portaves, eh, Teresa? Fa anys
2: ara feia molt que no venia.
0: No volies que
3: vingués. Quantes vegades l'hem convidat? Tu el recordes o no?
2: Dues, segur.
3: No, Edu, no.
0: Més.
3: Aquí a la ràdio ha vingut.
1: Més. Jo diria. I ha vingut que, amb en Quim, també.
3: Tres o quatre.
0: Tres o quatre, segur.
3: Sí. Jo diria que tres o quatre vegades, com a mínim. Eh?
1: Pot ser.
2: Ara l'any que ve venir al centre a passar alguna cosa.
1: Vale, hauré de veure si faig alguna
3: cosa. Al centre
1: faig pel·lícula.
3: Alguna cosa farem. També has vingut a passar unes quantes diapositives al centre.
1: Sí, també. Que també s'està molt
3: bé. A més, deixeu-me dir que a mi hi ha una cosa que em sap greu de l'Edu, que és que tenia un restaurant a Balenyà i que cuinava molt bé i que jo era un lloc que em permetia anar-hi a vegades i havia anat a menjar una colla de vegades, no sé quantes, però una colla de vegades. I ho va deixar. Va deixar el restaurant i ara em sembla que treballes en una botiga de...
1: D'esports de muntanya,
3: de Vic. Vull dir que no, que continues... Però, esclar, allò de no poder anar a veure l'Edu a la seva cooperativa, que deia la cooperativa...
2: Sí. Havíem vingut diverses vegades.
1: Sí, sí. Bueno, jo i la meva dona érem pels propietaris.
3: Sí.
1: I no havia tingut... Jo soc cuiner d'ofici. Però sóc cuiner d'ofici, però no havia tingut mai. Va ser l'únic cop que he tingut jo de propietat meva, diguéssim. Sempre havia treballat en altres cuines i això. I un dia vam dir, doncs va, provem-ho. Que passa que, doncs, és molt dur.
2: Però treballaves, eh?
1: Molt.
2: Totes les vegades que veníem estava així sempre, eh?
1: No ens podem pas queixar, eh? I el dia que vam dir prou, que va ser el 31 de desembre del 19, vam anunciar-ho, es va omplir, vam convidar a cap a tothom i vaig sortir allà i vaig dir... Fins aquí hem arribat, jo ja no puc més.
3: Ja.
1: Perquè ja de salut ja no estava bé, no? Mm-hmm. I vam dir, acabem-ho bé, intentem acabar-ho bé i ja està. I, bueno, intentàvem cuinar molt casolà, eh?
3: A mi m'agradava. Jo sempre, si anava a donar un vol per al Montseny o així, normalment acabaven allà perquè valia la pena, doncs.
0: Però ens venen l'entrevista, però ho trobo molt interessant. I el canvi de cuiner a una botiga d'esports de muntanya. Sí. Va ser fàcil la transició?
1: Sí, va ser bastant... Jo havia estat treballant... O sigui, vaig plegar de la botiga de muntanya per obrir el restaurant. I quan no vaig poder més, vaig demanar feina i em van dir que em tornaven a agafar. I vaig tornar allà on havia estat abans.
0: Carai.
1: O sigui, va ser això. I, bueno, sempre serà... No sé, també m'agrada el tracte amb la gent i com que és la gent de muntanya és molt fàcil... vendre, explicar, assessorar, perquè al final som tots la mateixa família. És molt, és molt, molt agradable.
3: No, i tu, a més, amb l'experiència que tens, pots assessorar moltíssim.
1: Tant com poder.
0: I a part també és molt menys, entre cometes, esclau, no? El bar restaurant és moltes hores, molt...
1: Sí. Clar, la gran diferència està que quan jo treballo allà, que estic de cara al públic, atenc les persones una després de l'altra, no? I la gent s'espera i tot. En un restaurant, quan tots tenim gana, és molt difícil que tinguem espera. I, clar, has de fer tothom de cop. I, clar, aquí hi ha molta diferència de ritme de feina.
3: sobretot.
0: Sí, sí, jo treballo en un bar d'aquest poble de vegades, sí. Ara molt menys que abans, i és això que us tu, quan la gent té gana...
1: És durillo, és durillo. Som...
0: Però bueno, jo també, aquí coneixem molt la clientela i si algú s'ha d'esperar, espera. I...
1: Allà també, eh? Allà Joan, també. Allà també, no, també s'esperava. Eh?
0: No hi ha problema. Molt bé, fer aquesta introducció, alguna cosa més del bar?
3: No. Només són records aquests de fa uns anys i que m'agrada haver-ho comentat, sí, perquè jo ho trobo a faltar, ho sí. Sento molt, però ho trobo a faltar. Vull dir que...
1: No és l'únic, eh? Passo moltes receptes per correu electrònic.
0: T'agrada molt cuinar.
1: Jo havia cuinat molts anys, havia estat en diversos restaurants, havia estat al Bulli, havia treballat al Bulli amb el Ferran.
0: Ara han fet una sèrie.
1: Sí. Havia estat allà l'any 90, encara els bueno, a l'època... Vaig estar l'any següent d'en Joan Roca. Vam estar... Bueno, vull dir que va ser una època també d'això i clar, vaig estar voltant també per Europa, cuinant i això. Bueno, fins que al final vaig acabar, doncs, en un restaurant a Sant Quirze de Besora, que es deia La Cogolera, que estava al costat de la carretera, allà a nivell semàfor, sí, el semàfor aquell. Sí, sí. I allà vaig aprendre a fer la cuina tradicional catalana, clàssica, de cassola. Allà vaig aprendre a fer la cuina. Que va ser la que vaig transportar després a la cooperativa. Va venir d'aquí.
0: Mm-hmm.
1: Perquè aquests restaurants, Bulli i companyia, no fas... És un altre cuina. Tu fas dos o tres plats o quatre, la teva partida, i et limites a això, no? No aprens a ser cuiner. En un lloc així no, és molt difícil. Bueno, no. Acaba sent cuiner en un d'aquests que... Un restaurant que ho toquis tot,
0: de,
1: no?
0: De batalla, això, més de batalla.
1: D'això, sí, sí.
0: Però clar, quan tu vas estar al Bulli, el Bulli no era el que era... Clar, els inicis, no? I...
1: Clar, érem... El que passa, érem això, era l'any 90, teníem dues estrelles, que l'havia recuperat el Ferran, carai, que l'havia perdut allò, i però vaig estar amb gent... Va ser l'època que com més mítica, potser, no? Perquè hi havia, doncs, el Xavi Sagristà, hi havia el Carles Avellan, hi havia el Marcos Pinera, hi havia... O sigui, el Ferran L'Albert... O sigui, era quan començava a explosionar tot. O sigui, encara no fèiem esferificacions. O sigui, cuinàvem amb mulletes de Santa Pau, cuinàvem amb el producte de Cap de Creus...
0: Ara fan l'anunci de la sèrie de...
1: Del Gènesi. És que avui la fan, me la miraré demà.
0: Quina casualitat, ara fan
1: la... Si us hi fixeu, hi ha un moment que baixa un a buscar una olla d'aigua a la platja, aquí...
0: Sí, sí. Sí.
1: Era el que baixava a buscar l'aigua a l'olla d'aigua de mar. Perquè feia un plat que era un ajo blanco, amb escamarlans, tòfon i això, amb aigua de mar. I cada dia baixava, hi havia la gent allà prenent el sol i jo vestit de cuiner amb una olla a agafar l'aigua.
0: Sí. Impressionant, estem...
1: Sí, és això. És real.
0: Molt bé. Perfecte. No, hòstia,
3: parlem
0: estic al·lucinant,
3: eh? Parlem de muntanya i de llibres.
0: Però, hòstia, molt interessant, eh? Molt interessant.
1: Hi havia la Rolot que surt a la... És molt fidel, aquesta sèrie.
0: Sí? Volia preguntar això.
1: Hi havia la Rolot aquesta.
0: És fidel, la sèrie, sí. És fidel.
1: Sí. I passa que estava molt podrida per dintre, eh? Estava plena de formigues i puces, eh? No era tan maca com aquí la sèrie.
0: Bueno, un dia, Teresa, fem una entrevista a fondo del Bulli, això, eh? Un dia fem una entrevista a fondo de com era el Ferran, o
2: que... Que els portin aquí.
0: Que portin la Mellana, un d'aquests aquí.
1: Seria l'hòstia, si portéssim aquesta colla, mare de Déu. Passa de ser difícil, jo crec, eh?
0: Però ho intentem. Però si venen, fem una petita degustació de plats, també.
3: Això també, que portin...
0: Que vinguin al centre, que facin ja una cosa ben parida.
2: Ja ho allargues massa.
0: Alguna cosa pensarem. Sempre, tornant a les muntanyes, que segur que has contestat aquesta pregunta ja, eh? Com va començar la teva passió per la muntanya i quina excursió, de petit o de més gran, et va marcar i vas dir, ostres, la muntanya és una part important de la meva vida?
1: Jo vaig començar a fer muntanya quan era molt jovenet, a casa, amb els de casa, amb la meva família, i el meu pare se'ns ha portat el meu germà i a mi al Pirineu. Vam començar primer als voltants d'Osona, jo soc d'Osona, doncs, jo què sé, el Montseny, el Matagalls, el Roc Gros, jo què sé, Bellmunt, Puigsacalm, aquests és així. I després, amb unes vacances d'estiu, vam començar a anar allà, anàvem a un càmping d'allà a Vilallonga de Ter, allà a Set Cases, i vam començar a pujar muntanyes d'aquelles. Val a dir que anàvem els tres i jo no volia anar-hi. I jo sempre se'm feia llarg. Jo sempre protestava. Era... O sigui, amargava la vida al meu pare, pobre home.
3: Estic cansat.
1: Tot això.
0: Era tinc set.
1: Un tros enrere, morros, i tot això, no? Fins que, bueno, vam anar una vegada al Vinyamal, tots tres, també, i allà vaig veure que, ostres, dic, uah, això mola molt, eh? Glaceres, una muntanya molt grossa, i allà va ser un... Vaig començar d'això. I al cap de poc vaig tornar a Vinyamal, allò que passa. Vam anar allà i vaig tornar, dic, quan vaig tornar aquí, dic als col·legues, tu, hem anat a una muntanya molt xula, anem-hi tots, no? I vam anar allà, al Vinyamal vam tornar-hi. I aquella vegada vam ensopegar molta boira a la glacera d'Osó, la de darrere, la grossa. Vam ensopegar molta boira i aquell dia, no sé el per què, em vaig posar davant de tota la nostra colla i tothom es va anar afegint a darrere i vaig com guiar tothom fins a sortir d'allà, no? I allò que em vaig tornar em va marcar molt, perquè vaig pensar, ostres, jo sempre amb els esports havia sigut un zero, però un zero a l'esquerra, havia provat hockey, futbol, bàsquet, tots, eh? I no em traien del banquillo, o sigui, era el típic d'allò, i aguantava l'ampolla d'aigua, com a molt, i això, no? I allà vaig veure que em sentia com realitzat, que em sentia, bueno, molt a gust i molt al meu entorn. I a partir d'allà, aquella sortida, va ser quan se'm va obrir els ulls i dic, uah, això és una altra història, això. I després vaig, aquí, es va escaure que van ser els anys que es va fundar el centre excursionista del meu poble, d'Hostalets de Balenyà, l'any 84, el meu pare era de la Junta, i allà doncs, hi havia 3 o 4, hi ha escaladors, més anys que jo, que ja buscaven allò, carn tendre, no?, per d'allò, i jo, doncs, bueno, vaig veure que vaig apuntar-me a fer això, apuntar-me a fer esquí de muntanya, i vaig veure que la muntanya era una altra cosa, bueno, més del que jo havia viscut de jovenet, no? I a partir d'aquí ja va ser això, trobar el plaer de l'escalada i tot plegat.
0: A partir d'aquí, has anat a diferents llocs del món, Alps, Andes, els Caucas, l'Himàlaia. Quina serralada d'aquestes tan grans t'ha sorprès més? Pensaves, això no ho trobaré aquí i ho has trobat? Sí. I hi ha molta diferència entre elles? Són molt diferents cada una d'aquestes? O totes són, mira quina muntanya més gran? O... També culturalment, eh? La sí, gent, tot. Sí. Clar, amb quina hi ha més diferència que els Pirineus, per exemple?
1: Que els Pirineus. Clar, la gran diferència està quan passes dels Pirineus als Alps. Aquesta és la gran diferència. Perquè les muntanyes, a partir dels Alps, s'assemblen totes, però són més grosses. Però l'estructura és la mateixa. Les arestes de neu, les glaceres... Aquí és una muntanya, en certa manera, clar, més gastada, no? No és tan escarpada. I a la que canvia sí que el salt gran jo penso que està als Alps. Després d'allà, els altres, clar, el primer cop que vam anar als Andes... Clar, allò se'ns van augmentar les dimensions. Clar, érem uns passarells, eh? Tenia 23 anys o 22. I vam anar allà, vam anar a Bolívia, perquè ens van dir que era un país molt salvatge, que no, molt poc explorat. I allà vam anar i vam fer uns quants cims, 5.000 i alguns 6.000 i això. Però ja vam anar-hi, vam pujar per rutes que no era la normal. Ja anàvem a buscar vies, ja, doncs, això, d'uns francesos, doncs, no sé què, i així. I, és clar, quan vas a l'Himàlaia, després sí que t'estavelles, perquè... Tu veus una muntanya i veus com un punt i dius, ostres, jo vaig ser una persona. I quan arribes en aquell punt, és una roca gegant, no?, que pot fotre 40 metres. No? Després t'adones que... O dius, va, baixem fins al riu i tornem a pujar per l'altre cantó. No? Lo típic d'allò, bueno, migdia te pot anar amb això. No? Clar, perquè no tens... O sigui, les dimensions no les tens assimilades, no? I creixen molt. Ara... muntanyes que m'hagin sorprès. A mi, jo, si algun dia puc tornar a viatjar, jo m'aniria al Perú, a la Cordillera Blanca o a Huayhuash. Per mi ho té tot. Té poca aproximació, agredida i bonica, perquè estem uns Alps amb gros, bestiar pasturant, prats verds, llacs, i unes muntanyes piramidals i super, super escarpades i totes blanques. És que és com... Com no sé, un nen petit li dius que s'imagini una muntanya del paradís, seria una mica això, no? Perquè vas al Pakistan, per exemple, al Baltoro i això, hòstia, és molt gros, és gegant, però clar, és molt mineral, és un paisatge de molts dies de roca i d'això, no? No és tan agraït, penso. I el Perú, per mi, és el que jo he trobat més, més equilibrat amb això.
0: I el Gran Salt has dit que és dels Pirineus als Alps, eh? Aquí sí. És quan... És
1: l'estructura de la muntanya canvia. Sí.
3: De tota manera, aquest salt potser es perdrà d'aquí uns anys, quan desapareguin totes les galeres dels Alps. Ah, llavors, sí, ja el Pirineu als Alps ja serà una cosa més semblant,
1: sí,
3: no?
1: Sí.
3: Sí, però esclar,
0: els Alps estan...
3: La gran diferència dels Alps és la neu que hi ha, clar, i les geleres, sí, a la que desapareguin.
1: Sí.
0: Però els Alps també estan com... No sé com dir.

0: on vaig anar a fer l'Elbrus. Això va ser una expedició molt curiosa, perquè jo no havia d'anar-hi, però l'Òscar Cadiach, que ja ha vingut aquí, ha passat per aquí el programa, l'Òscar, em va demanar per escriure un llibre sobre la seva vida de muntanya, que va publicar Desnivel, no? Però no hi havia manera de coincidir, perquè clar, és una persona que ara perquè, bueno, em sembla que s'ha calmat una mica, però aquells anys no parava a Catalunya ni de conya, no? I sempre tot li estava amb expedicions amunt i avall. I no hi havia manera que coincidíssim. I un dia em va proposar, i si anem a un lloc plegats i parlem, o sigui, aprofitem per fer això, no? Doncs sí, sí. Vaig embarcar a l'avió a Barcelona, cap a l'Elbrus, cap al Caucas, i amb una gravadora, el seient del costat de l'Òscar, i anar gravant sempre, i totes les converses, per poder tenir matèria prima, per poder fer el llibre. Mm-hmm. I a partir d'aquí, doncs, bueno, va ser... Em va anar molt bé també perquè, clar, vaig poder pujar a l'Elbrus, que és molt alt i no l'havia fet, i com que era l'hivern vam fer esquís de muntanya. Vam pujar amb esquís i va ser una aventura bastant això. Però ell era, o sigui, anava allà, anava de guia amb clients, portava un grup de clients i ell anava de guia i jo anava com, no sé, semblava l'escolaneta allà al costat.
1: L'afegit.
0: Jo era l'afegit, sí. Perquè em deien, tu què hi fas aquí? Jo amb la gravadora, jo gravo. Semblava, sí, un periodista o alguna cosa així, no? Un estil així.
2: Abans de passar al llibre, el pirisme de secà, tens algun... Has dit que tornaries al Perú, que és poder lloc on més t'ha agradat, però hi has anat. Algun lloc que t'hagi quedat per fer i que vulguis anar-hi en un futur?
0: N'hi ha un només. Un que ja hi vaig ser-hi, eh? Jo voldria fer la Mà de Blam. O sigui, és l'única espina que tinc grossa. Però molt,
3: però,
0: molt.
3: Però l'has fet?
0: No. Em vaig quedar 200 metres del cim. I vam fer dos intents, eh? I no vam arribar a dalt. I és l'única muntanya... Jo des de petit, de jovenet, quan vaig començar a fer muntanya, em vaig marcar com... per mi les més boniques, no? I era el Cerví, l'Alpamayo... I el K2 i la Mà de Blam, no? El K2, la meva dona m'ho va prohibir des que ens vam conèixer. Va dir, allà no hi vas ni de conya. Per tant, aquesta jo, pum, ja la vaig descartar. I per mi no vaig atabalar més. O sigui, per mi ja no d'allò. Però sí que la Mà de Blam, sí. I vam fer un intent i no vam arribar a dalt pel vent, eh? Per culpa del vent. Perquè el cel era blau i d'allò, però no d'allò. Clar, eren uns altres anys, eh? Era l'any 2001 que... Hi havia molt poc, no hi havia expedicions comercials, érem tots alpinistes allà al camp base, i esclar, ens rellevàvem, lluitàvem, o sigui, treballàvem molt amb equip, però tot i així va ser impossible, nosaltres no vam poder. I és aquella espina que diu, si algun dia pogués, me cago en dena, però bueno, ara per temes meus de salut, segurament potser no sé si arribaria al camp base, no ho sé.
2: Però en un futur el tens allà, està aquí. Passem al tema d'escriure. L'any passat, si no estem a punt, l'any passat vas escriure el llibre El pirisme de secà.
0: Sí.
2: Què és aquest llibre? Què ens vols transmetre al lector? D'on neix aquest llibre?
0: Aquest llibre neix d'una actitud de resiliència i de lluita. Val? O sigui, és allò de dir, hòstia, es tanca una porta, doncs ja has de trobar una finestra que segurament serà una vidriera, no? Serà espectacular, la finestra que trobaràs. I va ser això, no? O sigui, jo per temes de salut, l'any 2018 se'm va diagnosticar asma. El diagnòstic és asma severa no controlada. Val? Estic en un tractament cada mes a l'hospital des de fa 4 anys, a part dels inhaladors que tinc cada dia, tot això, no? Però més bé estic en un tractament de l'hospital de dia, no? Així, de l'asma. Clar, després, això em va limitar molt les muntanyes altes, les aproximacions llargues i aquestes jornades tan, tan llargues, no? I d'això, clar, què passa? Al agafar menys aire, el meu cos es cansa abans i els músculs es cansen abans, no? Mm-hmm. Després, clar, vaig fer un intent al Mont Blanc l'any 2000, no sé quin era, bueno, és igual. Aquells anys vaig fer un intent al Mont Blanc i em va costar arribar al refugi. Això va ser, per mi va ser, em va destrossar, no?
2: Ah, psicològicament això va...
0: Jo l'havia fet 7 o 8 vegades, no sé quantes, per tot arreu, i vam anar allà i jo, doncs, bueno, i va... Per,

0: per arribar al refugi va ser com un expedició, bueno, com escalar un 8.000, quasi bé. Vaig arribar allà i un cop allà a la nit dic, Edu, això ja no, això no va bé, no va bé. L'any demà em vaig despedir dels companys que se'n van anar amunt, jo em vaig quedar al refugi, jo no havia sigut mai de quedar-me al refugi, o sigui, sempre sortia amunt, no d'allò, vaig quedar allà i ja a la tornada amb el cotxe, com que tenien hi ha tantes hores de Chamonix fins aquí, el meu cervell va començar a pensar, doncs, has de buscar una solució, això no pot ser, no pots... I aquí, inèrcies de la vida, m'apareix un company nou, Lady Palmer, que és el que surt el protagonista del llibre.
1: He llegit el
0: que... Sí, doncs apareix Lady i em proposa, bueno, que estava taradíssim en fer coses, i em diu, Edu, t'apuntes a fer una sèrie d'aventures, unes aventures que han superat les muntanyes dels Alps, a nivell d'emocions, a nivell de tècniques, de tot, brutal. Però tot és aquí al Prepirineu, no? O sigui, una muntanya molt més propera, molt més econòmica i molt més, bueno, i per mi molt més al meu abast, no? De les meves possibilitats de cardio, que ara avui dia es diu, no? Del tema cardio, doncs molt més adaptades al meu sistema aquest.
1: Però, o sigui, l'Eddie no el coneixies?
0: No, l'Eddie ens vam conèixer després de que me'n passés tot això. Va ser com una simbiosi, no? Allò de dir, hòstia, caus com, diríem, avui dia es diu molt amb un pou, no? Caus amb un pou així, i abans de tocar baix, ja l'altre ja t'agafa de la mà i t'estira amunt, no? I et diu, mira això, mira allò. I comences a descobrir una sèrie de coses que dius, buah, però què és això? I clar, aquí... a mi sempre tota la vida, des que vaig començar a fer muntanya en sèrio, sempre m'ha agradat obrir vies d'escalada, no? I vaig començar doncs a les Agudes, obrint la primera via de les Agudes, que vam obrir nosaltres l'any 91, el Pedrafort, que n'hi hem obert diverses, en molts llocs de Catalunya, no? Vull dir, Montserrat, i ara estem en llocs com més tranquils i més allunyats, no? Com el Solsonès, el Pallars Jussà, i algunes zones de l'Alt Urgell. Però ens movem en aquesta zona, entre el Solsonès i el Pallars Jussà, no? Jo això tota la vida havia obert vies, tota la vida, però no tanta intensitat com ara. Però des de que ens vam conèixer amb l'Edu, amb l'Edi, doncs va destapar la caixa de Pandora, no? I jo, vaig flipar amb això.
1: I el llibre explica aquestes anècdotes amb l'Edi?
0: Sí. El llibre, a través de les escalades, o sigui, d'aquestes obertures de vies, explica quins són els valors de l'alpinisme. Val? O sigui, hi ha com uns pilars, ens imaginem com uns pilars, unes columnes, que seria el risc, la incertesa, l'exploració i el compromís. O sigui, amb aquests quatre pilars, això és alpinisme. I tant pot ser amb neu, amb altres muntanyes, com pot ser amb unes parets o amb unes aventures on el risc no ens ha perdonat. O sigui, ha sigut el risc i el compromís. Llocs que no pots baixar i hem explorat molt dintre del territori, però molt cap a nosaltres mateixos també, amb això. Després, el llibre, la gent que m'escolti ara pot pensar, ostres, això és un llibre d'escalades, no? Sí, és un llibre d'escalades, però explicades amb molta poesia i molt amor, i hi ha molt entre línies, no? Hi ha molta metàfora, hi ha molta segona intenció, hi ha molta ironia, i el meu pare, quan el va llegir, va dir, hòstia, tu vols dir que jo el seguiré, aquest llibre? Que el meu pare no és escalador. I em va dir, hòstia, és que ni me'n dono compte que estic escalant, perquè m'expliques tantes coses, metes escales, coses externes, al moviment de l'escalada, que fa que el que dic sempre als meus llibres, que les meves tietes el poden llegir. I que no van a la muntanya, no?
1: I aquestes coses externes d'això, ja tenies pensat fer llibre així, o a mesura que anaves escrivint et van sortint al cap?
0: Sí, clar, jo no tenia pensat fer cap llibre, fins que vaig veure que hi havia tot un conjunt d'activitats o de moments que tenien un fil conductor i un nexe comú, no? I a partir d'aquí és quan jo començo a desenvolupar més les aventures, també, perquè en principi jo sí que faig un diari sempre de les coses que faig, però és molt esquemàtic, és molt... per no oblidar-me, no? Però després d'aquí és quan començo a treballar amb això i a posar-hi un... O sigui, i a jugar molt amb el llenguatge. Ara, a diferència dels primers llibres que feia, ara disfruto escrivint perquè jugo amb les paraules, no? M'encanta... Allò... Hi ha estones que em torno com mig boig mentre estic escrivint. Vaig amb un boli que va molt ràpid, perquè és que si no donaria la base a apuntar el que vull dir, no? I és com una, no sé, com un èxtasi a vegades, mentre estic d'això. I després ho tanco d'allò i al cap d'uns dies m'ho miro i a vegades hi ha coses que valen la pena i coses que no valen res, però el boli no para.
1: Però no és... Cada dia no et fixes unes hores per escriure.
0: No.
1: Quan estàs inspirat, el boli no para.
0: No para.
2: I l'escriptura et surt a raig o ho has de repassar molt?
0: Sí.
2: O sigui, escrius molt de seguit i llavors pràcticament ja queda com definitiu allò, escrit, o ho repasses molt i ho corregeixes...
0: Intento repassar el mínim, perquè m'havia donat compte, ho havia fet, i m'adonava compte de que quan anava, després ja no, ja, tot em canviava molt l'idea primera que jo volia dir. Ja. O sigui, evidentment repasso que allò tingui un sentit i que estigui bé escrit,
2: que s'entengui. Sí.
0: Però, diguéssim, si m'ho rumio gaires vegades, vaig canviant els adjectius, vaig canviant les frases, vaig canviant tot allò, i arriba un punt... que ja no és la mateixa idea que havia sortit.
2: No és la idea original. Ja, no és la idea original, sinó que l'has canviada.
0: Jo mateix, eh? Jo mateix la canvio. Ja. O la suavitzo. Per exemple, és un llibre que té geni, no? És un llibre que té ràbia. Clar, si te'l llegeixes diverses vegades i ho arregles, arribaria un punt que quedaria tot molt més...
2: Molt suau.
0: Més suau, més endolcit i això. Sí. I en aquest llibre no feia falta una cosa... planera i d'allò, sinó que aquí hi havia de sortir una ràbia, no? De molta cosa, de molt...
1: Quan fas un llibre, qui és la primera persona que li dones per llegir o et diu, jo vull llegir? Sempre és la mateixa persona o vas canviant?
0: Normalment són les noies de casa meva. El que passa que ara totes tenen molta feina, totes estan a la universitat i els hi costa més trobar temps. Però normalment sempre són les primeres, eh? Les primeres són això. Uh-huh. Després aquí la segona persona va ser l'Edi, perquè realment la història gira molt entorn d'ell, no? I l'Edi va ser el que...
1: Però ell ho sabia, no?, que faries un llibre...
0: Sí. Al principi no, però al final li vaig dir... És que, a més, és un pseudònim, eh?
1: O sigui, ja m'ho penso.
0: És un pseudònim i ell, doncs, ja al final, la part final de quan l'escrivia, ell ja n'era conscient, ja sabia que d'això, no? Però sí, després que es va ser el segon, després, normalment, per exemple, doncs deixo, a vegades amb els amics que tinc com, que en aquell moment estan més lliures, que em diuen, hòstia, Edu, va, passa'm el que me'l llegeixo. I després també el de l'editor, no?
1: Clar, sí. Per acabar, perquè ens queda molt poca estona. Ha passat molt de pressa, Tens la mà en forma? Estàs a punt de nous llibres?
0: Estic...
1: El cap el tens ja pensant en alguna cosa?
0: Sí, una altra cosa. Estic escrivint. Vaig estar escrivint ahir, abans d'ahir.
1: Una primícia.
0: Estic escrivint. Però no sé què sortirà d'això. Però bueno, és que ara estic molt liat, perquè ara... Aquest mes surt, l'Alpinisme Secà surt a Madrid, a Desnivel, en castellà, l'han traduït. He estat uns dies fent revisions, correccions i tot al castellà. I ara surt, ara l'octubre surt així. I estem preparant una guia també d'escalades de l'Aldea del Pirineu, d'aquestes zones on parlem el llibre, amb l'Edi i un altre company, Elita, i també és una altra cosa que també estem treballant. Però a marge de tot això, aquests dies he començat amb una altra història que tinc al cap, que no sé on anirà, no sé on anirà. Però... I no és de muntanya.
1: Bueno, ens ho explicaràs aquí a Ona Covinenca ben aviat. Moltes gràcies per estar aquí una vegada més. I saps que és casa teva. Quan vulguis, pots tornar.
0: Se'm fa tan curt quan vinc aquí.
1: Sí, passa molt. Posem la sintonia del temps i us explicaré que, atenció, aquesta nit, que hi ha perill greu d'inundacions a prop de casa nostra.

Últims 2 minuts i mig per explicar el que passarà, sobretot aquesta nit. Avui em vull concentrar en aquesta nit, perquè per fi hi ha un canvi de temps. Hem estat poder 15 dies amb anticicló, amb molt de sol, amb unes temperatures molt més altes del que tocaria, i ahir ja hi va haver una mica de canvi de temps. I ja es va notar que l'ambient era més pesat, hi havia més humitat, hi havia més núvols i una mica més d'inestabilitat. I atenció, una mica d'entrada d'aire fred. I no sé si veieu el temps sovint, jo, Joan, segur que mira el temps molt sovint, de TV3 i això, i seguim les persones pel Twitter i Instagram i això, que ens diuen com està el temps. L'aigua del mar encara està molt calenta. I aquest és el gran perill. El que té una mica d'aire fred, que fa venir, a més, l'energia del mar cap a dintre, és com es produeixen aquestes tempestes que es poden produir aquesta nit. Són molt difícils de predir, molt difícils. Igual, a un lloc plou molt i a 10 quilòmetres plou poquíssim, eh? O 3 quilòmetres. I el gran perill estarà, més o menys, està anunciat, entre les 6 i les 12. És quan tenim el perill 4 o 5, el Vallès, tota la zona litoral i prelitoral, perill entre 4 i 5, aquestes hores, de forts aiguats, de més de 30 litres en 20 minuts i més de 100 litres en 3 hores. Per tant, precaució, precaució, precaució, si aneu a algun lloc demà al matí, perquè... On the blind side, down the back ways, the roots of sadness call. When you can't get what you need,

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Tots els pobles del món es fan les mateixes preguntes.
2: Qui som? D'on venim? On anem? Per què som aquí?
1: Doncs sabeu què? El conte és a mig camí entre la pregunta i la resposta.
3: Si voleu esbrinar els secrets, escolteu contes.
2: Contes grans a la ràdio, cada dimarts, de 7 a 8 del vespre.

0: Bon vespre i benvinguts al programa de Contes Grans a la ràdio.
1: Aquí a l'estudi som una bona colla de narradors disposats a fer-vos passar una bona estona amb l'art més antic de la humanitat, la narració oral.
2: Som la Teresa Rufat, l'Antonio Bermejo, la Maite Montpar, la Teresa Ribas...
3: Hola a tots. Bona tarda.
1: I la nostra convidada d'avui, Laura López, una persona intel·ligent, sociable, amb actitud de servei, familiar, responsable, amable, bona amiga. Hola, Laura.
4: Hola a tots.
3: Hola.
4: Molt de gust d'estar en aquest programa i al poble de Castellterçol.
0: molt bé, perfecte. Molt bé. Bueno, farem un conte especial per tu, a mida, Te'l farà la Maite Montpar, que és la nostra especialista. Molt bé, vinga.

0: Hola, bona tarda. Bona tarda, Laura, què tal?
1: Molt bé, gràcies.
0: No t'he deixat gaire temps de que rumiessin les tres paraules, perquè li hem dit aquí l'entrada de la ràdio, la prova.
2: L'hem asfaltada.
0: Normalment truquem el dia abans i li diem que s'ho rumien, però jo crec que per tu no és cap problema. Si em dius les tres paraules, a mi m'ajuda a construir una miqueta el conte.
1: Val, doncs jo et diré
0: Digue.
1: El color blau.
0: Color blau.
1: La pluja.
0: Pluja.
1: I la lluna.
0: Molt bé. Doncs ja està. A partir d'aquí a veure què surt. Molt bé.

0: Bé, la Maite es concentra i nosaltres anem a la nostra, a narrar històries.
1: Que jo, sincerament, no entenc com no la desconcentrem.
0: Això és veritat, és increïble, sí, tu. S'aïlla d'una manera...
2: Bé, també.
0: Vale, doncs vinga, va, comencem amb un conte teu, Teresa Rufat. Quin serà?
3: Avui, la distància de la lluna. Després us diré l'autor.

Fa molts i molts anys, la lluna la teníem sempre molt a prop nostra i la veiem enorme i grandiosa. Quan era plena, les nits eren clares com el dia i la lluna baixava tan a prop que quasi bé tocava el mar. Quan era nova, la lluna rodava pel cel com un gran paraigües negre. I en aquell temps, la lluna estava coberta d'escates punxegudes. I sempre hi havia un núvol de cosetes menudes, animalets, cosetes, crancs, peixets, calamarsons, que es desenganxaven del mar per la gravetat de la lluna que les atreia i acabaven enganxats a la lluna. O bé, a vegades es quedaven flotant a mitja aire entre les dues gravetats. A la lluna s'hi anava a treballar. La lluna tenia els seus treballadors. Se'ls deia arreplegadors. Els arreplegadors anaven en barca fins al punt més baix de la lluna. Portaven una escala molt llarga. Un la sostenia i un altre remava fins que l'escala tocava la lluna. Llavors l'arreplegador pujava corrents per l'escala i un cop a la lluna s'agafava fort a una escata. Llavors ja hi era. Ara la gravetat de la lluna el tenia. Llavors es giraven i quedaven drets en el sol lunar. Quan el veies des de la Terra, l'arreplegador semblava penjat cap per avall. Però quan mirava ell, veia el mar lluent per sobre del seu cap, pel damunt, amb la barca i els amics penjant cap per avall com un raïm. La tornada a la Terra era més difícil, perquè de la lluna a la Terra no hi havia escala. I l'arreplegador havia de fer un salt molt alt, vèncer la gravetat lunar, entrar a la gravetat de la Terra i caure a l'aigua de la Terra. Llavors el barca el recollia. A la lluna els arreplegadors hi anaven a recollir llet lunar. La llet lunar era com un mató. Es formava les escletxes entre les escates per la fermentació d'aquells cossos menuts que s'havien desenganxat de la Terra i que acabaven enganxats a la lluna, mentre el satèl·lit seguia la seva ruta sobrevolant mars i prats i muntanyes. Podia haver-hi també capgrossos, abelles, ous d'esturió, cucs, fins i tot pollets. Quan l'arreplegador feia la feina, ficava una gran cullera pala per dintre de les escates i per sota i la retirava plena d'aquell preciós fang blanc. Cada cullerada es disparava cap amunt amb força, com una catapulta, empunyant la cullera, i el mató sortia disparat cap amunt. Vencia la gravetat lunar, quedava tret per la Terra i queia al mar. Un cop allà es pescava, des de la barca. El mató després calia passar-lo per un colador, perquè allà s'hi podia trobar de tot. Ungles, claus, closques de caragols, hams de pescar. Una vegada van trobar-hi una pinta. En la història que ens ocupa avui, a la barca eren Schiff, el capità, Bellia, la seva dona, Jekyll i la petita Shilty, que tenia 8 anys. Era un grup alegre. Aquells dies se sentien una mica estranys, però potser perquè, sense voler, sense saber-ho, intuïen que la lluna ja s'estava allunyant. La dona del capità tocava l'arpa. Tenia uns braços llarguíssims, platejats com anguiles, i les aixelles fosques i misterioses com eriçons de mar. I el so de l'arpa era tan dolç i agut que gairebé no es podia suportar. I els mariners havien de cantar a crits per protegir-se l'oïda. La petita Shilty es divertia atrapant microanimalets que flotaven a l'aire. Ella feia saltirons, però una vegada la nena va estirar els bracets tan amunt per agafar un calamarsó, va fer un saltet i es va trobar suspesa ella mateixa entre les dues gravetats, dintre del núvol. Com que era menuda, li faltava pes perquè la gravetat de la Terra vencés l'atracció de la lluna i la nena era allà, flotant, entremig d'aquell núvol de tota aquella fauna marina, amb les dues trenes primes que semblaven volar cap a la lluna. Els de la barca remaven desesperats per atrapar-la. I ella reia. I es va posar a jugar, atrapant crustacis i peixets, i se'ls menjava.
I això era bo, perquè com més pes tenia el seu cos, més baixava cap a la terra. I a més van començar a enganxar-se-li algues, molús, plàncton, i de seguida la nena va quedar coberta de closques minúscules, i com més coses se li enganxaven, més pesava, i més s'anava alliberant de l'influx lunar, fins que al final la nena va caure a l'aigua. Després va costar a Déu i ajuda a arrencar-li el que se li havia incrustat. Del cabell plovien anxoves i gambetes. Els ulls estaven tapats per conquilles. I ella mateixa, durant setmanes, va seguir desincrustant-se coses. I a la pell li va quedar marcada per sempre per menudíssimes diatomees, com si fossin pigues. Així de disputat era l'entremig dels influxos entre terra i lluna. I diré més, un cos que baixava a terra des del satèl·lit seguia per algun temps imantat per la força lunar. Això li passava sobretot a Schiff, que tot i ser un noi alt i gros, cada vegada que tornava de la lluna els companys havien d'agafar-lo pels braços i retenir-lo a la força, mentre el Schiff seguia estirant les cames, li marxaven cap a la lluna. Agafa't! Li cridaven. I el Schiff, de vegades, agafant-se, acabava agafat a una teta de la senyora Jekyll, que les tenia rodones i massisses, i era un contacte bo i segur. Una nit de pleniluni, la senyora Jekyll va dir: «Avui jo també vull anar allà dalt». No havia passat mai que la dona del capità pugés a la lluna. I Schiff es va oferir per ajudar-la a pujar l'escala. I l'anava empenyent i sostenint pel darrere. I sentia aquelles natxes rodones i suaus a les palmes de les mans. I per fer-ho millor, va acabar empenyent amb la cara. I quan Schiff va notar que ella marxava cap a l'esfera lunar, va comprendre de cop i volta que hauria volgut retenir-la. Havia pressentit ella que aquella nit tocava acomiadar-se de la lluna? Perquè aquella nit estava passant alguna cosa insòlita. La superfície del mar, tot i que estava tensa i arquejada cap al cel, com sempre que hi havia lluna plena, s'estava afluixant, com si l'imant lunar no exercís tota la seva força. Els companys de dalt devien adonar-se'n, ja que de sobte ens van mirar amb els ulls esverats, i en el mateix moment tots vam cridar: «S'allunya!» I van començar a saltar per tornar, però es van quedar gesticulant suspesos enmig del cel. «Ajunteu-vos!» cridava el capità. Els mariners van agrupar-se movent cossos i pes i peus per arribar a la zona d'atracció terrestre, fins que de sobte la pila de cossos junts va caure al mar. «Espereu, falta la senyora!» va cridar Schiff. La dona del capità també havia intentat el salt, però s'havia quedat suspesa a pocs metres de la lluna i movia suaument els llargs braços platejats a l'aire. Schiff es va enfilar a l'escala. «No hi arribo!» Li van oferir l'arpa per veure si la senyora del capità s'hi podia agafar. «No hi arribo! Cal anar a buscar-la!» I va llançar-se sobre ella amb l'arpa a la mà. Ella, en lloc d'agafar-se, anava girant sobre si mateixa, com si ballés. «Ajuntem-nos!» cridava Schiff. I va aconseguir arribar-hi, i l'aferrara per la cintura. «Abraceu-me! Caiguem junts!» deia. I Schiff concentrava les forces a agafar-se més fort a ella i a gaudir d'aquella abraçada. Tant gaudia Schiff que va trigar a adonar-se que sortien del seu estat de suspensió per caure a la lluna. Va cridar excitat: «Em quedaré amb tu!» La caiguda havia dissolt l'abraçada. Schiff va aixecar els ulls, segur de trobar el mar sobre seu, com sempre. I el va veure al mar, sí, però molt més alt. I que petites semblaven les barques, i que llunyanes les cares dels companys, i que febles els seus crits. La senyora Jekyll havia trobat la seva arpa i tocava un acord trist, com un plor. On Schiff, en aquell moment, va figurar-se un llarguíssim mes a la lluna, fins al proper pleniluni, menjant mató lunar a cada moment i veient desfilar paisatges mai vistos sobre o sota seu. I de sobte, on Schiff es va enyorar.
cap rodonesa de la senyora Jekyll ni cap música podrien omplir aquest buit. Es va sentir exiliat en 2 segons i va tremolar de por de no poder tornar. I just llavors, des de la barca, va començar a aixecar-se una llança molt llarga, feta de moltes canyes encaixades una en l'altra. La punta d'aquella llança va fregar la lluna i es va escapar. Després va tornar a colpejar en aquell punt i de nou es va allunyar. El xif va cridar la senyora Jekyll, però ella tocava l'arpa i es feia el sord. El noi va veure que ella no faria cas. Però ell, quan la llança es va tornar a acostar, s'hi va aferrar amb desesperació i pujava a força de peus i genolls i mans i braços, ràpid com una serp, impulsat per una força de la natura que li manava a tornar a la terra. I per fi va arribar al punt en què ja no necessitava fer cap esforç, sinó només deixar-se lliscar cap avall, atret per la terra. I en Xif va caure, feliç, al mar. Va mirar de seguida cap a la lluna, buscant-la, i la va veure. Era allà mateix, recolzada, amb l'arpa al costat, i movia la mà amb arpegis lents i espaiats. La senyora Jekyll ja era del color de la lluna. I encara ara, que la lluna s'ha convertit en aquest petit cercle xato i llunyà, tots els xifs del món segueixen buscant-la amb la mirada, i com més creix la lluna, més s'imaginen que la veuen. A ella, a l'autèntica enamorada de la lluna, la que, quan és plena, fa udolar els gossos. I qui sap a quants més...

0: Laura, quin gust té que tenir la gel lunar? Quina imaginació, no? Quin gust tindrà la gel lunar?
1: Jo em pregunto pel gust del mató. Hi ha un conte per nens que diu quin gust té la lluna.
0: Quin gust té la lluna.
1: I tots els animals s'enfilen i llavors l'últim, que és, em sembla que és el ratolí, l'últim, o no sé quin és, agafa un trosset i llavors va donant un trosset a tots a mesura que baixa. I després se pregunten, i quin gust tenia? I tots deien allò que li agradava. És a dir, que tots van trobar que la lluna tenia el seu gust preferit.
0: Molt bé. Veus? Jo pregunto una cosa i m'ha contat una altra conta. Això és una meravella. Sí, perfecte. A veure, Teresa, d'on has trobat aquest conte?
1: A veure, jo aquest conte l'he trobat en un llibre d'Italo Calvino que es diu Cosmicomicas. O Cosmicomicas, perquè no té accent, però com que és italià no ho sé.
2: Ciència-ficció històrica?
1: Estaria bé que fos així, que la lluna hagués estat tan propera nostra que la podíem tocar, Hagués estat, sense que acabés de caure, que seria un desastre, clar, però és un conte. Però sí, estaria bé. I remenant, vaig trobar una petita pel·lículeta, molt curt, de 10 minuts, potser, o 15, com a molt, de Pixar, que és aquest conte en dibuixos animats. Una meravella. És una meravella, aquell conte. I llavors, quan veus com se giren les persones i veuen la terra dalt i aquestes coses, vull dir, aquestes giragonses que fan, es veuen claríssimes, esclar, amb la imatge. Bueno.
3: Jo, si us puc interrompre...
0: I tant,
3: que sí,
0: clar.
3: El que us vull dir és que sí que estava més a prop la lluna. Fa molts i molts i molts anys estava més a prop. Però la lluna s'està escapant, s'està anant, i això fa que els dies de la Terra cada dia siguin més lents, i per tant aquests eclipsis que nosaltres ara hem vist fa poc, que la lluna era capaç de tapar el sol, d'aquí uns mil·lennis o uns centenars de mil·lennis, ja no serà possible, i arribarà un moment en què la lluna marxarà.
0: La lluna marxarà.
3: Molts de milions d'anys.
0: El que parlaven de que cada any feia un centímetre, dos centímetres, es separava,
3: sí,
0: no?
3: Sí, exacte.
0: O sigui, això significa, per exemple, que l'espai de Guadalupe Maria s'està expandint o no?
3: Bueno, això és una teoria.
0: És una teoria.
3: El que passa és que ja a mi la cosmologia arriba a un moment que em costa d'entendre.
0: A tots. Sí.
3: Difícil, sí, sí, sí, sí. I a mi m'admira les persones que tenen aquesta capacitat d'imaginar, que per mi és imaginar contes, imaginar mons, també, Que després ells tenen unes equacions xulíssimes, I que prediuen coses i encara és més espectacular. Ells són capaços de saber quin gust té el mató de la lluna.
0: Però
1: igual l'Italo Calvino sabia això que acabes de dir. Jo no ho sabia, la veritat, Vull dir, per mi és un conte total. Però sí que és maco pensar això. Sí que és maco. És a dir, que aquest autor ha sigut capaç de crear un conte preciós, pel meu gust, d'un fenomen que m'imagino que deu fer poc que se sap.
0: Aquest dels contes que fem durant molt de temps aquí a la ràdio, aquest és un conte-conte.
1: Sí.
0: És un conte-conte.
1: Conte de creació, però conte-conte, sí.
0: Que sí?
1: Sí.
0: Està molt bé, no?
1: El llibre de Cosmicomicas està molt bé, vull dir, si el voleu llegir. Sempre hi ha un personatge narrador que representa que és tan vell com l'univers, vull dir, que podia estar en aquests moments inicials, que ha conegut els dinosauris i sap els desastres que han passat i el Big Bang d'on anava, vull dir... És un llibre interessant i que dona molt de gust de llegir.
0: Molt bé. Pues, a veure, el temps corre a la ràdio una barbaritat i el tinc que preguntar aquí a la Teresa Ribas. Què ens portes?
2: Un conte proper.
0: Molt bé.
2: Es diu El contaire i les aparicions.
0: Pues vinga, anem a escoltar-lo.
1: Endavant.
2: Hi havia un home que sempre que anava a la taverna contava unes històries molt fantàstiques que sempre li passaven a ell. Cap al cap tard, quan es reunien tots amb la cervesa a la mà, li demanaven que els contés contes, les seves fantasies, per passar l'estona. Aquest matí passejava vora el mar i era ben cert que havia passejat. Tothom sabia que no feia altra cosa. Les ones han fet un remolí i del remolí n'ha sortit una noia preciosa que ha tret mig cos fora l'aigua i s'ha posat a pentinar amb una pinta de nacre. Quan ja ha estat ben pentinada, m'ha mirat, m'ha picat l'ullet i s'ha capbussat. En capbussar-se ha mostrat les escates i la cua de peix. Era una sirena, sí senyors! I li pagaven la pinta de cervesa per remullar la història. I un altre dia, a veure, què ens contes avui? Avui he passat pel turó. I què dieu que se m'ha aparegut? Doncs un preciós unicorn. Blanc, brillant, de la mida d'un poni, però molt més esvelt i preciós, amb una banya llarga i recargolada al bell mig del front i la crinera onejant. Quan m'ha vist, s'ha aturat i m'ha mirat amb uns ulls oberts i savis que em deien que hi ha moltes més coses al món que no sabem i que val la pena admirar i conservar. No sé quant temps ha durat aquella mirada i tot d'una s'ha girat i s'ha posat a galopar i ha desaparegut. Que n'era de vell i lluminós. Ja us dic jo que hi ha més coses de les que sembla en aquest món de Déu. I donava una altra glopada a la cervesa que ja li havien pagat. Encara un altre dia. I avui què t'ha passat? Avui he anat al bosc i quan m'hi he enganxat he començat a sentir una música suau i melodiosa, plena d'enyorança, que em trencava el cor i se m'enduia. I ha anat a parar la clariana del Gorg. Allà, 7 noies, nues, cantaven acompanyades d'una arpa al bell mig de l'aigua. Un raig de sol les il·luminava. M'he assegut com un babau fins que ha aparegut l'ombra i les dones d'aigua se'n fos. Aquesta visió, cap llengua és capaç de contar-la, ni cap ploma la pot descriure. Cau viure-la com jo l'he viscut. I va alçar la gerra de cervesa a què l'havien convidat per abaigar la seva emoció. Un matí, però, va anar a passejar per la platja i es va tirar sorprès en veure un remolí a les ones. I del remolí en sortí una noia preciosa que treia mig cos fora de l'aigua i es posà a pentinar-se amb una pinta de nacre. Quan va estar ben pentinada, el va mirar, li va picar l'ullet i es va capbussar. En capbussar-se, va mostrar les escates i la cua de peix. Era una sirena. Els seus peus, i no pas ell, perquè ell no hi era del tot, el van portar cap al turó, i al seu davant se li va plantar un veritable i preciós unicorn. Blanc, brillant, de la mida d'un poni, però molt més esvelt i preciós, amb una banya llarga i recargolada al bell mig del front i la crinera onejant. Se'l va mirar amb uns ulls oberts i savis que li transmetien la cervesa la certesa que hi ha moltes coses al món que no sabem. No va saber quant temps va durar aquella mirada i de sobte es va girar i va desaparèixer. Ben xocat, no sabia pas cap on anava. Quan es va trobar dins del bosc on començà a sentir una música suau i melodiosa, plena d'enyorança que li trencava el cor. Va anar a parar a la clariana del Gorg, on 7 noies nues cantaven a l'aigua acompanyades d'una arpa. Un raig de sol les il·luminava. Allà es va seure com un babau, fins que el sol va marxar i les dones d'aigua i la seva música es van fondre. Aquesta visió, tampoc cap llengua era capaç de contar-la, ni cap ploma d'escriure-la. Calia viure-la com ell l'havia pogut viure. Quan aquell dia va arribar a la taverna, va seure silenciós. Avui què ens contaràs? Què has vist? Avui no he vist res. I va demanar una pinta de cervesa, la va pagar i va marxar deixant una mica de propina.

0: Teresa, i d'aquest conte saps l'origen?
1: Ui, és un veritable exemple de la narració oral, de la, de la invenció i de la creació de les, de, la, de les històries.
0: Molt bé.
1: Perquè està tret a partir d'un esbós que havia fet la Marta Escudero, que és una rondallaire i estudiosa del tema, d'una versió oral de José Manuel de Prada, d'una probable anècdota d'Oscar Wilde.
2: S'arrossega aquí a la història.
0: Sí. Sí, cada
2: hi posa una sirena de més, una cervesa de més. Un...
0: Sí, sí.
1: Clar.
2: Però és preciós això de que només pugui explicar quan s'ho inventa,
1: sí,
2: i que quan realment ho pot dir, perquè és la seva emoció, és el seu tot, és propi d'ell, ho ha viscut, és incapaç.
0: Laura, això passa, no? La imaginació, en principi, dona per dir molt, però la realitat a vegades te fa callar, no?
3: Bueno, jo penso que moltes vegades el camí que segueixes per buscar allò que cerques és més important que trobar el que cerques.
0: Que no trobar-lo, no?
3: Llavors, ell, quan ho troba, se li ha caigut el món. Ja, ja no té esma ni d'explicar ni d'inventar-se una altra història, no?
0: Sí.
3: I d'altra banda, també penso que és bonic pensar que no només el que veiem o el que experimentem és real, que hi ha coses que la ciència ara no explica. Igual que 500 anys hi havia coses que ara sabem i abans no se sabien. I, per tant, a mi aquesta part misteriosa de...
0: Sí.
3: He tingut aquesta experiència i no és explicable. Sí. Bueno, però a mi m'ha passat.
0: Exacte.
3: A mi això m'agrada.
0: Això és molt maco, sí, senyor.
2: Bueno, molt bé. Els contes tenen uns... No diria lliçons, però vull dir... uns aprenentatges, unes experiències de vida ficades allà dintre, que sembla que no, perquè sembla una tonteria de conte, i noi, per rumiar-s'ho. La riquesa dels contes. Aquest és popular. Més popular impossible, perquè a més tenim tota la cadena de la Marta Escudero, de José Manuel de la, de la Prada, i a la millor, possiblement, d'una anècdota que devies explicar, qui sap on, l'Oscar Wilde.
1: I els que no posen.
2: Sí,
1: i els que no posen.
2: Vull dir, els contes sempre tenen aquesta cadena, sempre. I cada persona de la cadena ha posat el seu granet de sorra.
0: Sí, bueno, és l'oralitat que va passant de boca en boca. Està claríssim, de boca en boca i de boca a orella, eh? O sigui, està claríssim, no? Està... Molt bé, pues, comencem amb el Contamida. Posarem música ara de Contamida, eh?

0: A veure, Laura, les paraules eren blau, pluja i lluna.
1: Sí.
0: M'ha sortit un conte molt poètic, eh? Deu ser.
2: Molt bé, molt bé.
0: A veure, clar, tanta lluna i tanta pluja...
1: Que pensa que jo sóc nascuda de la tardor.
0: Sí.
1: I, per tant, la meva infantesa, el meu aniversari, a mi m'agrada molt celebrar-lo sempre. Mm. Però, clar, sempre és... plujós, ara amb el canvi climàtic ja no sé,
0: ja no sé,
1: però
0: clar,
1: durant
0: clar.
1: Molts anys ha sigut plujós, es feia de dia, de nit aviat, feien el canvi d'hora, i llavors bueno, la pluja, la lluna són coses familiars.
0: Sí. Bueno, a veure, eh? A veure què et sembla, eh? Però vull dir, poseu-vos la mentalitat poètica, eh? Avui la Laura ha vingut cap a Castelldefels i la pluja l'ha acompanyat tot el camí. Ella notava aquell aroma de la tardor que se li enganxa a la roba. Li encanta escoltar les gotes d'aigua. Sempre se les imagina de color blau. Però d'un color blau de molts colors blaus. Ella s'imagina que aquest blau va pintant el cel en diferents tonalitats.
3: No passa res.
0: Són les gotes d'aigua. Les gotes d'aigua es van fent cluc, cluc, cluc, cluc. I la Laura se les va imaginant. Resulta que aquestes gotes d'aigua, en totes aquestes tonalitats, avui, la Laura estava tan contenta perquè arriba la tardor, perquè des de petita ella li encanta la tardor, i ha volgut que li mullés la cara, que li mullés la camisa. Perquè la Laura fa una cosa. Quan se t'enganxen les gotes d'aigua en les mànigues de la camisa... ella no se les treu, no s'escorre la camisa. Ella el que fa, les conserva i mira que aquelles gotes d'aigua que té la camisa enganxades, una amb una de color blau de diferents colors, les fa arribar fins a casa. I quan arriba a casa, aquelles petites gotes d'aigua, que són les gotes d'aigua d'una tarda de tardor a Castelldefels, els posa en un potet. Li posa en el potet l'etiqueta gotes d'aigua de tardor a Castelldefels. Dia 29 de setembre de 2026. Penseu que aquest potet de vidre petitet, que el té petitet, el guarda en un armari. En aquell armari, ella hi té molts potets de vidre. A dintre hi té guardats el dia que va anar a Mataró i feia un sol meravellós. Es va posar allà al costat del mar i va guardar una miqueta de sal i llum del sol i el va posar dintre el potet de vidre. Un altre dia que feia tramuntana, que se'n va anar a llançar, i feia la tramuntana, doncs, també va apuntar. Dia 10 de setembre del 2025. Tramuntana suau a les 12 del migdia. I va posar en el potet. Tramuntana suau a llançar 20 de setembre del 2025. I se'ls posa en diferents potets. Però és que la Laura té aquella armariet allà que té els seus tesors guardats. Resulta que li agrada molt la música i es posa a posar música. I quan es posa a la música alguna tarda quan arriba, que ja es fa cap a nit i es fa cap al vespre, va, obre un d'aquells potets. Escolta, avui escoltaré òpera. Avui escoltaré Mozart, no, Antonio? El Mozart. Quina
2: sí,
0: podríem
2: sí,
0: escoltar?
2: Sí,
0: quina,
2: sí.
0: Quina lliga amb la tramuntana?
2: No sé, a veure, com es diu?
0: L'Aida, que fan ara, en què lligaria?
2: La flauta màgica, no?
0: La flauta màgica.
2: Sí, sí.
0: Diu, posa el fràgil. A vegades escolta altres tipus de melodies. A vegades obre una miqueta, pues, té ganes de sentir-se escalfou per tot arreu i obre i posa una miqueta, obre el botet i posa una miqueta de sol. Perquè aquell dia l'ha tingut una mica així tristot i diu, saps què? Em vaig a posar una miqueta de ratxos de sol.
2: Quin armari, més bo.
0: És un armari fantàstic. I resulta que a les nits ella sempre obre les cortines i li entra la llum de la lluna. I la llum de la lluna... ai, veu aquells potets en aquell armariet. I la lluna, amb la seva llum, s'acosta als potets i aquella llum que es va envoltant tot aquell potet, que hi ha dintre unes gotetes d'aigua de color blau d'un dia que va trobar pues, en el port de Barcelona, i la llum se l'emporta. La Laura no li sap greu perquè li agrada molt la llum i li agrada molt la lluna, però és que un altre dia la lluna s'emporta la tramuntana. Un altre dia s'emporta els ratxos, un altre dia se'n va portant coses. I la Laura es va posar molt trista perquè ha obert l'armariet, se'l mira i tenia molts potets de vidre plens de cosetes. se n'hi queden molt pocs. I la Laura cada dia està més trista. Sí que té melodies i pot posar una sintonia, però li falta la sensació, la sensibilitat, l'aroma, l'escalfor, el notar, tindre sensacions. Tot això la lluna se l'estava emportant. Però és que va passar una cosa, és que la lluna, quan veia la Laura trista, també es va anar posant trista. I ja li sabia greu, però és que li agradaven molt els potets. I va haver un dia que la Laura van obrir un potet i estava buit. No hi havia res. No hi havia res, no li quedava res. I el va deixar sobre la taula i va posar una melodia, ni l'escoltava la melodia, perquè mirava el pot i no li sortia res, no tenia cap sensació. Però va passar una cosa màgica. El potet aquell va quedar destapat i la llum de la lluna va entrant. Van entrar dintre el potet, van entrar en la llum de la lluna, van entrant. I la Laura va anar corrents i va tapar. I una altra nit va fer el mateix, va anar tapant, i va dir, va arribar un moment que va dir, ostres, m'estic quedant tota la llum de la lluna. I dir, res, avui posaré una melodia i l'obriré. I va obrir. I resulta que va sortir d'allà les gotetes de color blau de la llum, les gotetes de color blau de la pluja de Castellterçol, va sortir uns ratxos de llum de com havia anat a Mataró, i van anar sortint totes les coses, a mica, que havien agafat la llum. I els tenia tots guardats. I va dir, cada vegada que estava més feliç la Laura, la lluna també. Van anar compartint i compartien, i anaven compartint les sensacions. I la Laura va pensar, això que m'ha passat a mi, no m'ho puc quedar per mi. I tenia els potets i després va dir, ho posaré a l'abast de tothom. I com tenia una mica, era una miqueta sensible, li deia, ai, avui ve l'aniversari de la Teresa Mires, què li puc regalar? Un potet de color verd de Mollà, aquell dia que vam anar a menjar, no sé, una coseta a casa seva, i li regala. Un altre dia trobo un amic que és escriptor i resulta que no sap, li costa acabar el llibre aquell, o aquella poesia, doncs li regala perquè s'inspiri i diu, res, no hi ha res millor que la tramuntana de l'Alt Empordà. Un altre li regala. I a partir d'aquell moment, la lluna i la Laura s'han anat connectant amb una sèrie de llums i de colors que hi ha al cel. I la Laura s'ha convertit en la transmissora. Ella no ho sabia, però és que la funció que tenia amb la lluna era transmissora de sensacions. I ella els transmet al resta de persones. I espero que aquest conte poètic t'hagi agradat molt.
1: Moltíssim. M'agrada molt la idea de la connexió de les persones. Mira, si m'has fet ploret.
0: Ja.
1: Perquè penso que és molt important. A vegades en aquest món de mòbils, d'Instagrams, que cada veus els joves, no?, fent scroll, passant, i estan tan individualistes, els missatges aquests que surten tan individualistes, no? I en realitat el que fa progressar la humanitat és la cooperació, i aquest, pues, te'l regalo. Si tu el necessites, te'l regalo, perquè jo en tinc i te'n puc donar. Oh, i m'has emocionat moltíssim.
0: És que avui és un dia de lluna.
3: És molt bruixeta la Maite.
1: Sí.
2: Molt maco.
0: Avui és el dia de la lluna.
2: Molt maco.
0: I el dia de la Teresa Mires.
2: Sí, el dia de la Teresa Mires. Sí, sí.
0: Ja. És la més jove que hi ha aquí.
2: Sí, és veritat.
3: La nena.
2: La Laura és més jove.
3: La Laura és la nena.
2: Sí. Molt bé. No, és que la Teresa ha fet una promesa, no parla, no dir una paraula, no? I llavors, per tant, va i diu, senyala, saps? Si estàs aquí, senyala, saps?
3: Senyala.
2: I posa aquí. Bé, estaria bé, no?, tenir un armari cadascú amb potets aquests, eh?
1: Sí.
2: Tenir un armari i tal, i compartir les coses que un guarda i que pensa que té valor, no? Aquestes coses de valor estan molt bé. Sí, senyor.
1: De vegades, simplement mirar la persona, sí, i una paraula amable.
2: Exacte.
1: Moltes vegades fa molt més que... No cal fer res més. Sí, simplement, sí, sí, que aquella persona es vegi que l'han mirat, que és algú.
2: Exacte.
1: Per algú altre. No? Per tant, és molt bonic el teu conte.
0: Ara et dirà la Teresa que el pots escoltar a la ràdio com vulguis.
2: I te'l pots portar cap a tu, eh? O sigui, pots agafar-ho i escoltar-ho quantes vegades vulguis. Ja veuràs que surten les tres paraules, eh? Mm-hmm. Però no s'oblida, eh? No s'oblida les tres paraules. No? És una cosa increïble.
0: Molt bé.
2: Pues bueno, va, anem seguint,
0: Continuem.

0: Bé, i ara em toca a mi.
1: Quin conte és, Antonio?
0: Un que pot ser molt real. I quina culpa hi té el diable? Pareu bé l'orella. Un dia el diable va dir a Déu: tothom és injust amb mi. Mira, faci el que faci, sempre que passa alguna cosa dolenta, la gent em dona la culpa. Però jo no tinc la culpa de tot. Quasi sempre sóc innocent. Mira, ara t'ho demostraré. I li va explicar. Un dia hi havia un moltó molt fort i maco lligat amb una corda a la porta d'una casa. La corda estava lligada a una estaca. El diable va afluixar l'estaca i va dir: només faré això, només faré això. El moltó, fent coses de moltó, va anar estirant i finalment la va arrencar, l'estaca de la terra. La porta de la casa estava oberta i el moltó hi va entrar. A l'entrada hi havia un mirall enorme i antic, molt bonic. El moltó va veure el seu reflex al mirall, es va espantar i va ajupir el cap i va atacar el mirall i va quedar fet miques. La propietària de la casa, quan va sentir el soroll, va córrer escales avall i va veure el seu preciós mirall, un mirall que havia estat a la família durant anys completament esmicolat. Enrabiada, va cridar els serveis i va manar: talleu-li el cap a aquesta bèstia. I els servents van matar l'animal. Però el marit estimava molt aquell moltó. Es podia dir que l'havia criat ell i li havia donat menjar amb la seva mà quan era petit. Quan l'home va arribar a casa i va trobar el seu estimadíssim moltó mort, es va desesperar. Què ha pogut fer una cosa tan terrible? La seva dona va cridar: Jo he matat el teu moltó. Ho ha fet perquè havia destrossat el mirall tan preciós que m'havien deixat els meus pares. El marit, furiós, va replicar: en aquest cas, em divorcio de tu. I això van sentir els veïns, que van córrer a dir als germans de la dona del seu marit. Se n'anaven a divorciar d'ella per culpa d'un moltó. Els germans es van indignar. Van reunir els parents i van sortir a buscar el marit, armats amb fusells i espases. El marit va saber que venien i va cridar els seus propis parents a defensar-lo. I les dues famílies van començar una baralla que va durar molts i molts anys, durant la qual es van cremar moltes cases i van morir moltes persones. El diable va dir a Déu: veus? Què he fet jo? Quina culpa hi tinc? Jo només vaig afluixar una mica l'estaca. Per què he de tenir la culpa de totes les coses terribles que em fan ells? Ells són els altres. Són els altres que ho fan malament. I Déu, des de dalt, va dir: vigila la teva estaca.

0: Laura, què? I això me'n recorda a mi una... el que sempre li dic als nens quan juguen a escacs, no? Que diuen, o sigui, sempre hi ha una conseqüència, o sigui, sempre hi ha alguna cosa. Tu mous un peó i ha canviat absolutament tot el que passa amb aquest taulell, no? O sigui, per petit que sigui, sempre hi ha una conseqüència. I aquesta conseqüència tens que tenir una responsabilitat. Tu ets responsable d'aquest peó. Tu ets responsable de l'estaca. Tu ets responsable. No sé si, Laura...
1: Sí, sí, sí, totalment. Més m'agrada el final de vigila la teva estaca.
0: Vigila la teva, perquè
1: vigila
0: te la poden moure,
1: teva,
0: eh?
1: Perquè tu també pot ser que algú només faci una coseta que et precipita, no?, la vida.
2: Sí, no. I se't carrega la vida.
1: Totalment.
0: Sí.
1: I a vegades és, i una petita cosa va portar, pam, pam, pam, pam, pam. Això és més habitual del que pensem, eh?
0: Mm. Sí, sí. Ben mirat, el que jo digo moltes vegades, que, bueno, que aquestes guerres...

0: Laura, a veure, jo sé que tu ets química i que, a més, has donat classes i ets, va ser directora de l'Institut d'aquí de Mollà.
1: Sí.
0: A veure, va, resum. Com són els nens a Mollà?
1: Bueno, i els de Castellterçol.
2: Com són els nens? Exacte. La pregunta és com
1: els nens, com són nens?
0: Són nens.
1: I a vegades se'ns oblida que tu amb un adult li pots dir no toquis això i l'adult és capaç d'aguantar-se. Però un nen no.
0: El nen no.
1: I potser hi ha algun nen que sí, eh? Però el normal és que no tenen la capacitat aquesta, el que en diuen el lòbul prefrontal, no? Sí. És una part del cervell que no acaba de desenvolupar-se fins als 25 anys, si no vaig a
0: veure. I més.
1: I alguns més.
0: La meva dona i veuràs.
1: I, en canvi, a vegades els hi demanem, no?, que estiguin callats, que estiguin sentats, que estiguin... I tu dius, els nens són difícils. Bueno, tenen moltes dificultats que afrontar a la vida. Quants estímuls reben indiscriminats que fa 50 anys no els teníem? I, per tant, els nens són nens, i quan llegeixes aquella carta, que em sembla que és d'Aristòtil, no?, que comença a dir la joventut, que molts professors llegeixen a vegades el primer dia de classe, que posa la joventut a caure d'un burro, sí, i tothom es pensa que és una cosa d'ara i és de fa 3.000 anys.
0: Sí.
1: Per tant, jo penso que la visió de les persones grans respecte dels joves és la que no canvia.
0: És la que no canvia.
1: I els nens són nens amb noves eines, perquè ara doncs, tenen noves eines que a vegades poden ser molt perilloses per ells mateixos. Jo a vegades penso, menys mal que els meus fills eren... Quan eren petits no tenien tot això al seu abast, no?
0: No tenien tantes pantalles, no?
1: No, sí, bueno, perquè xarxes. No controla... O sigui, com a pare vols controlar el que els teus fills veuen o no veuen o escolten o no escolten, però ara és molt difícil. Vull dir, ara la feina de pare és molt difícil.
0: Sí,
1: és. I la feina de fill també, perquè, clar, tu tens un mòbil, tu no tens un mòbil, però els teus amics sí, i ets el marginat, perquè s'han dit no sé què pel WhatsApp i han quedat i tu no. I clar, vull dir, qui es posa a l'altre costat, no? Vull dir, costa molt posar-se a l'altre costat. I nosaltres, com a professors, el que hem d'intentar és acompanyar-los en el seu creixement, que aprenguin. Jo dic, jo no sóc una explicadora de contes de química. Vull dir, jo sóc algú que acompanya els nens a que aprenguin. Si jo explico, potser aprenen o no, perquè potser m'escolten o no. I, per tant, jo penso que els nens ho tenen molt difícil, perquè ara tenen molts estímuls, i és, jo diria, gairebé impossible dir que no. No poden dir que no. A la que tens el mòbil, com dius que no? I,
0: sí,
1: per tant,
0: sí.
1: Com són els nens? Pues, com sempre, aixalabrats, atrevits, valents... cruels, a vegades, amb els propis companys, porucs, vull dir, tens tota la gamma de nens, no? Brillants, també tens nens brillants i que penses, mare de Déu, senyor, quina eminència que serà si els som capaços de cuidar-lo, no? I, bueno, o quin cuiner, o quin fuster... I de vegades es desprecia molt la formació professional, no? I els pares s'emperren, no, a batxillerat. Té l'ESO, a batxillerat. Deixa-la estar. Vull dir, igual és un ebenista magnífic, no? Vull dir, no ho sé. O un lampista, que fa falta.
0: Fa falta.
1: L'únic que els hem de vetllar com creixen, perquè, clar, ara penses en tot el tema d'això, d'accés a coses, diguem, estranyes, per no dir el nom, i fa una mica de fredor a l'edat a què accedeixen, no? A segons quin tipus de contingut per adults.
0: Sí.
1: I quina imaginació, quina imatge, millor dit, es

0: es pensen de les relacions entre parella, de les relacions entre amics, perquè, bueno, hi ha coses molt dures, no?, per les xarxes. I bueno, és això, són nens i els hem de cuidar, i a vegades penso no els cuidem prou com a societat.
1: Mm-hmm. Tu penses que lo maco de ser mestre és acompanyar?
0: Sí, totalment. Mm-hmm. És que, com et diria jo, és com un jardiner. El jardiner no li diu al Roser, has de créixer, has de treure flors. Ja li pots anar dient, no? Sí. Li direm al taronger, tu ara vull fer taronges, si no et suspendré. Vale, doncs pues molt bé. Vull dir, em sembla que necessita altres coses, no? Necessita que li facis un bon abono, necessita potser que li tapis i li cuidis les arrels perquè fa molta calor, necessita pues, o més ombra o més aigua. Bueno, pues, en certa forma, els nens també sí, són un ésser viu en creixement i necessita que els adults els cuidem i els acompanyem en aquesta, anava a dir, aventura de créixer, no?, i de fer-se adult. Llavors, jo penso que és una feina molt maca i és una feina molt exigent.
1: Molt exigent.
0: Les dues coses. Sí, sí. Jo l'he feta molt de gust durant molt de temps i espero ara que els joves mestres i professors pues siguin igual, no dir igual o millor, segur que són molt millors perquè tenen moltes més eines i són ja nadius digitals, no? Vull dir, sí. Jo encara me'n recordo quan no existia internet, no? Jo ja estava viva. Sí. I en canvi, no, pensaves, després de la tele, què poden inventar?
1: Exacte.
0: Pues estava, mira, tot estava tot, no? Pues no, després de la tele, en color. Doncs no, ara n'hi ha un munt de coses, no? I aquests joves professors i professores, jo penso que també és gent molt ben preparada que sabrà fer aquesta feina. Anava a dir, espero que millor que els altres, perquè cada generació penso que ha de superar l'anterior en qualitat.
1: Sí, senyor. Laura, molt bé. Estic per aplaudir.
2: Preciós.
0: Gràcies.
2: Preciós. Això que has dit ha sigut tot preciós, de la primera paraula a l'última. Sí, sí, sí. Encertadíssimes. Estic d'acord en tot. Estic d'acord en tot, sí, senyor.
1: Sí, sí. Aquí també tenim una altra mestra i la Teresa Mires, que avui ha fet una promesa. Ha fet una promesa que també està d'acord. No? Que m'està dient que sí, que mou el cabre i em treu la llengua. Dios.
2: Però em sembla que els mestres també som una miqueta com l'evolució d'internet. Abans era una cosa i després una altra, eh? Vale. Veamos, vinga.
1: Va. Molt bé.

0: Escolta, Teresa, avui quin dia és? Quin dia del mes?
1: Avui és un dimarts.
2: 29.
0: Dimarts. Moltes felicitats! És l'aniversari de Teresa Vives, el dia 29. I no dic les anys que fa, eh? No dic
1: allò que deien que se'ls ha de tancar el caporró als 25.
3: Ja bueno, jo he de dir a la Teresa Mires, jo penso que Castellterçol la coneixen, ha sigut molts anys a l'escola de Castellterçol, ha sigut directora de l'Institut de Mollà, molts anys professora de l'Institut de Mollà, jo la considero la meva mentora. He après el que no està escrit amb ella. I és la meva amiga i, a més, estic jo orgullosíssima de que m'hi consideri.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Nosaltres també. Bé, se nos escapa el temps. A veure, avui deixem aquí els contes grans a la ràdio. Però no pateu, teniu tots els programes a la web radiocastellterçol.com. Busqueu la sessió a la carta i contes grans a la ràdio i ens trobareu. No correu a buscar-los, que els informàtics van una mica tard.
1: Una mica de tard. Si no hi són, hi seran.
0: Estan fent coses per posar-nos al dia.
1: Avui hem explicat quatre contes. La distància a la lluna, el contaire i les aparicions, quina culpa en té en diable, i el conte improvisat per la Maite a mida del nostre convidat, Laura López.
2: Han fet possible aquest programa Teresa Rivas, Antonio Bermejo, Teresa Rufat, Maite Montpar i el més important de tots, l'imprescindible, el tècnic Dani Altonell.
0: I si us heu perdut algun programa, no us espanteu. A la web de Ràdio Castellterçol els trobareu tots. Busqueu a la carta. Després, contes grans a la ràdio. Ja gaudi.
1: No digueu que no us ho hem dit, eh?
0: Que sí, eh?
1: Lucas,
0: adéu.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes i cas.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

can't go wrong trying to make things right.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Podríem tenir son.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: O poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, I jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
4: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
4: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
3: A mi això també m'ha passat.
5: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalías.
6: Som pura cafeïna.